0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: 65 de partit, 20 d'esta segona part. Anem a veure Javi Guerra. Javi Guerra recupera la pilota. Javi Guerra! Aparèixer en la noeta per a marcar un golaç, per a empatar el València en este partit. Que bé! Com...

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Ahí está el València, traguent ara este córner, el portuguès André Almeida, allà va la pilota amunt, el remat i gol, gol, gol,
2: ¡vamos!
1: Gol d'Aca,
2: sí, hombre, sí.
1: Gol d'Aca, gol d'Aca, gol d'Aca, d'Aca, acaba de avançar el València en el Santiago Bernabéu en el minut 14. Ahí estava Diaca, baló parat en ese córner que ha botat André Almeida.
2: Vamos, mi capitán, vamos, mi capitán.
1: Aparegut Mukhtar Diakabi, sí señor, y ahí estaba rematando de capa en l'àrea chicoteta Mukhtar Diakabi. 0-1 el València, saltante el Santiago Bernabéu. La juga Diego López, llarga y para Rafa Mir, que bota arriba Rafa, arriba Rafa Mir, Rafa Mir que centra, hubo duro, gol, gol, gol.
2: ¡Vamos! ¡Vamos, hostia!
1: Hubo duro, gol, el gol de la victoria, el gol de la victoria, hubo duro, gol. El gol de la victoria, el gol de la victoria, hubo duro.
2: ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Bien, Huguito!
1: ¡Gol! ¡El gol de Hugo Duro! ¡El gol de la victoria al Valencia! ¡Pero a ficarse 1-2! ¡1-2 en el minuto 94, Hugo Duro! ¡Pero a somniar en la victoria, sí, señor! ¡Ahí estaba la jugada! Cobli la había colocado Diego López a Rafa Mir. Rafa Mir que se entra y ahí estaba Goduro de capa, marcante, el gol de la victoria.
3: Hola afición, soy Gamón. Sigue en la radio del Valencia todos nuestros partidos.
0: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! El nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
4: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
5: El córner de Pepelu. La pilota monta, Boris Evaló, entraba el remate, Hugo Duro, está Joaquín Diego López, retirándose y no ha podido rematar, Ballarek una otra vuelta, pilota verá Rafa Mir, a ver Rafa Mir, la chilena, Diego López, la tres, gol,
6: vamos.
5: ¡Y gol! Diego,
2: el gol.
5: El gol del Joaquín, el gol de Diego López. En el minuto 13 de la primera parsa avanza el Valencia en la banca, el estadio de Balaídos. Marca
2: extraña.
5: Diego López, marca el Guajín. Que van ahí la jugada del Valencia para rematar al final. Ahí Diego López a costat, pero ha disputado, ha lluitado y se való. Primer en ese corren, en esa serie de jugades, el balón arrere, de nuevo ahí la penchaba el Valencia, dis l'aria, era Rafa Mir, y ahí aparegó Diego López, ahí aparegó el Guajín, Diego López para marcar de capa y avanzar el Valencia en Balaídos.
0: ADN VCF. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està UPCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol!
0: T'informem cada dia amb rigor.
7: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
8: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
9: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
10: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
11: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
12: VCF Media Radio 24 horas a tu lado. Amunt Valencia.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, soy Martín Tejón, jugador 117 del Mural de Paterna a Mestalla.
2: ¿Cuándo llegaste a la academia?
1: Yo llegué en 2010, cuando era pre-benjamín.
2: ¿Amigos en el vestuario?
1: He compartido vestuario con muchísimos jugadores. Muchos son amigos míos: Mario, Hugo González, Isma, Joselu. Nos llevamos muy bien con Viti, con Chato, que son unas risas constantes en el vestuario.
2: ¿El momento más especial?
1: Tengo las fotos en el móvil siempre guardadas del primer partido que hice de prueba. Es el momento más especial, la primera vez que me ponía la camiseta del Valencia.
2: ¿Tus referentes en la academia?
1: Carlos Soler, Isco también está. Son jugadores en los que me he fijado mucho y con los que, bueno, me puedo sentir identificado.
0: El millor de VCF Media.
3: Afición, sigue todos los partidos del Valencia Mestalla en la radio del club. Te lo dice Alejandro Panach.
4: Bona vesprada, es parla Mestalla. La megua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
5: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez!
0: Las patatas del deporte valenciano.
6: Hola, soy Marc Jurado. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: Lógico el partido que ha hecho Loporto, ¿verdad? Y evidentemente las ocasiones eran más claras porque al estar totalmente volcado atrás tenía más campo al contragolpe, ¿no? Y eso creaba muchas más oportunidades.
1: Atención, Fenoy, volver. ¡Fenoy, gol! ¡Gol de Emil Fenoy! ¡Qué partida fue Fenoy! ¡Qué partida fue de Emil Fenoy! Esperé globación al público. Y es, se capte deduce el protagonista del partido, Emil Fenoy. Quina lástima del gol de Couto, porque de este gol Valencia, no saben si aquel rival, pero ahí está el gol. El último minuto, al menos el Valencia cau en cara al mes de mitad de la que ya ganaba caure.
2: Siguiente fragmento de ese partido épico, aunque no significó la clasificación del Valencia ante el Oporto en la UEFA 89-90. Una de las primeras retransmisiones de Canal Nou con Paco Lloret y Miguel Ángel Bosio.
1: Aplaudint y animant el seu equip, Fernando Bertoni. Toni al mig, l'autor del gol valencianista, Emi Fenoy, Tallà Semedo, Jarpe Permanyer, no hi ha fora de joc, se'n va, atenció a Camarasa, continua Badger, i gol dels portuguesos. Ha marcat el Porto, el minut 42, Rabà Matger, l'autor del gol, i ara sí que es posen les coses molt difícils per València. Rabà Matger se'n va anar tot sol de Camarasa i ha batut Ochotorena per baix. El baló al pal de la porta d'Ochotorena i dins del... al fons de la xarxa. Ahí tenim Rabà Matger, l'exjugador del València.
3: Fenoy té davant Bandeirinha, continua Emil Fenoy per mig, ho intenta, continua Emil Fenoy, quina gran jugada! Gol! Quin gran gol d'Emil Fenoy! Quin gran gol! Quina jugada increïble! Ho ha fet tot! I de nou Emil Fenoy, l'extrem de Torrent, que ha marcat aquesta destrada! Un gol molt important pel seu equip! L'alegria torna al públic valencianista. Quin gran gol, quina jugada de Fenoy. Quin gol més bonic el d'Emil Fenoy. El minut 16 de partit, ja hi tenen Fenoy a punt de fer-li penal i el baló que ha entrat en la porta del Porto.
4: Seguís l'actualitat del València femení a VCF Media Radio.
5: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Heu sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
6: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
7: Hola, soy Jacobi. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: que per posar un nom propi, esta crònica, no, de l'actualitat, és el de Marc Jurado. Marc Jurado ja va estar l'altre dia en els companys, no va entrar en la llista definitiva, però ja pues estava, no?
1: Digamos que entró en citación, però no en lista.
0: Sí, al final és simplement per destacar que està més a prop, no, la seva tornada. Anem a veure si es dona este cap de setmana o hem d'esperar un poc més, però que està ja a prop, no, de poder tornar a estar amb els companys i de poder participar. Recordem que és un futbolista.
1: Sí, ahí están los números del año pasado de Marc.
0: Ha demostrat pues un molt bon rendiment en segona federació, tant l'any passat en el Mestalla com la temporada anterior en aquesta sessió a la Unió Esportiva Sant Andreu, i el qual, no, pues va guanyant experiència, és d'aixòs, entre cometes, veterans de la plantilla que esperem, no, pues amb el pas de les setmanes puguen donar un plus. Un cas diferent també, però que podem considerar, no, en aquest sentit, és el de Pablo López. Li queda un poc més en aquest procés de recuperació, però també està en una de les últimes fases i esperem que siga així, continuï bé l'evolució d'aixa lesió.
1: Te lanzo un ordago aquí en directo, Pablo López, una setmana d'estas, no?
0: Bueno, seria un bon protagonista. Anem a veure que continuï tot bé i veure també en quin punt està també a nivell anímic, perquè és un jugador que, recordem, la temporada passada va eixir cedit al Mirandés, i estant d'allí va tindre una greu lesió al genoll, de la qual està recuperant-se, i que pues esperem, no, pronte puga tornar a tindre minuts en el filial i tornar a sentir-se futbolista, que al final quan tens una lesió d'estes, i sobretot quan són jugadors tan joves que els pillen un moment en el que sembla que tot va en línia ascendent, i pues recordem que Pablo venia a estar en dinàmica de primer equip amb mitja sessió, no, i que tot semblava, no, que els passos o els escalons anaven pujant-se sense cap contratemps, pues al final te frenes i has de un poc tornar, no, a sentir-te en eixa sensació positiva de recuperar la competició.
1: Sí, és un poc para que la gente vea que detrás del deportista y del esfuerzo muchas veces la recompensa no llega o no se puede trazar el camino deseado, sino que hay veces que hay curvas y que hay situaciones que superar o cuestas más empinadas. Pues en un momento de eso se encuentra Pablo López, pero a punto de retomar esa senda, con más o menos kilómetros de los que en un principio se podía prever, pero lo importante es que poco a poco vuelva, se vaya sintiendo un nuevo futbolista. Esta es su casa. El curso pasado salió cedido efectivamente a un equipo de la Hypermotion, como era el Mirandés. Llegó esa desgraciada lesión y, aunque suene atópico, que de este proceso haya aprendido y le sirva para el futuro, que tiene mucho por delante. Y veremos los pasos que va a ir dando próximamente, veremos cuándo, con esas primeras oportunidades con el Valencia Mestalla, sí. De momento finalizando su proceso de recuperación.
0: Així és, i a veure si con DM el podem tindre les pròximes setmanes, si ell vol, i llançarem la invitació i a veure si podem xerrar amb ell. De fet, parlant un poc d'això, me venia un poc al cap a mi algo que m'està llevant hores de son i de descans, que és un joc en el que estic un poc viciat en el mòbil.
1: ¿Cuál es? No me habías dicho nada de esto.
0: No vull fer
1: promoció. Pensaba que me lo contabas tú.
0: No vull fer promoció, però és una cosa, és molt friki, molt, molt friki.
1: I, por eso igual no me lo has dicho.
0: No, consistix en de manera aleatòria, no? Tu crees com un perfil de jugador i vas generant com una carrera prenent decisions en cada temporada.
1: Ah, vale, sí, que hay dos. Hay dos versiones de ese juego. De hecho, está ese juego con dos nombres diferentes.
0: Ah, no sé.
1: Yo sí, con que creas tu trayectoria, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, tú vas elegint, te van oferint equips i tal, sí, i vas... Sí,
1: i tu decides...
0: progressant d'un poc, i de repente, pues te pot passar això, que de repente tens una lesió.
1: Pues luego me dices qué juego es, porque...
0: Ahora y tú me dices el otro.
1: Exacto, buscaremos, vale, porque hay dos. No sé cómo se llama, ni uno ni otro, pero sí que es verdad que, además, es que se puso de moda en redes sociales que la gente subía cuál había sido su trayectoria. Sobre todo yo lo veía porque muchos valencianistas, lógicamente, decían, sí, sí. ¡Wow! Me he pegado toda una vida jugando en el Valencia.
0: Claro, a mí me pasa que una vegada a mí si el Valencia... Ja no me'n vaig.
1: Claro.
0: És el que me passa. O sea, i moltes vegades dius, què haguera passat? Sí. No, al
1: final... ¿Tenies por pasta?
0: No, jo el que jugue jo no t'ofereixen. O sea, no entra en la variant econòmica.
1: No, però digo en la vida real.
0: A dia d'avui no. Fa un temps igual te diria que sí, però a dia d'avui no. Tinc altres coses que m'importen més.
1: Bueno, pero yo poniéndote en la piel de un futbolista, no lógicamente en la nuestra.
0: No, es

0: Un día molt especial, si se juga pues ahí en el municipal, y si no pues on se jugue, però va ser un dia històric sense dubte, president.
1: No, no, sí, sí, ja va ser històric el diumenge. Diumenge ja va ser històric, és a tot el que va comportar, si es va fer molta feina perquè tinguérem tot així al 100%. La gent va respondre al 200%, l'equip també, i moltes ganes cara a l'eliminatòria esta.
2: La tanda de penaltis, com la viviste?
1: ¿Para qué contarte? Bueno, tiré más de 100 penaltis yo.
0: Eliminar al Maracena en la tanda de penals, que el Valencia, l'any passat, en la primera eliminatòria ens va tocar el Maracena, i jugarem en Los Cármenes, allí en Granada. President, pues ja aniràs contant-nos i esperem que vagi tot bé. Nosaltres encantats de poder jugar davant el Tavernes de la Valldigna i ahí en el municipal, i si no, pues on siga. Un abraç, president.
1: Molt bé, un abraç a vosaltres. Moltes gràcies.
0: Salvador Talens, el president de la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna. Ells volen jugar en el municipal, en el seu estadi, però estan pendents també d'aquesta visita per part de la Federació Espanyola de Futbol, per veure si compleixen la normativa, les normatives, pues, bueno, per a poder jugar aquesta eliminatòria de la Copa del Rei davant el València. Ho ha dit el president, pues tenen que millorar l'enllumenat, ampliar les graderies, perquè l'aforament del municipal no arriba a mil persones. Tavernes de la Valldigna és un poble gran i molt valencianista, com ha dit, i voldran anar molts a veure el partit, Víctor.
2: Sí, iremos contando cómo se va desarrollando en función de reuniones que se llevan a cabo, solicitudes y demás, el lugar, el escenario en el que se vaya a disputar esta eliminatoria entre la Unión Esportiva Tavernes de la Valldigna y el Valencia Club de Fútbol, que debe ser y seguro va a ser una fiesta del fútbol valenciano, un partido histórico para la gente de Tavernes, localidad efectivamente muy valencianista, y que está esperando con muchas ganas la celebración de este encuentro.
0: Bueno, pues en cara ya eliminatoria, en cara pues tardará, es a finals del mes de octubre, 27, 28, 29, encara no n'hi ha data ni horari fixat, i l'escenari, pues ja dic, estem pendents de que valide la Federació Espanyola de Futbol, i si no, a tres alternatives, ha dit el president, que, bueno, ells estarien encantats de jugar en Mestalla. Veurem. Víctor, nosaltres estem centrats en el partit davant el Racing de Santander, com dient, l'equip ha tornat als entrenaments este matí, ja vos hem contat, pues, ixa última hora, Javier Aguirre, que recupera jugadors importants per a la defensa, Diacabí, César Tàrrega, anem a estar pendents també de Luis Rioja, que avui ha fet una part de l'entrenament, també de Dan Yuma, que continua sense entrenar-se, però bueno, anem a veure l'entrenament de demà, el de dijous, fins el dissabte entrenarà l'equip. ¿Alguna cosa més
2: del Valencia? 4 sesiones por delante, efectivamente, le restan a la plantilla del Valencia Club de Fútbol antes de afrontar ese compromiso frente al Racing de Santander. Repasada la actualidad y los nombres propios de la mañana de hoy en esa vuelta al trabajo, simplemente un detalle del rival. Poco a poco nos vamos a ir metiendo en materia y conociendo también más aspectos del Racing de Santander. Ellos estaban pendientes de la recuperación de Andrés Martín, del delantero, que parece va a llegar a tiempo para disputar ese compromiso frente al Valencia Club de Fútbol. Y ayer por la tarde veía que el Sardinero va a estar lleno a reventar, ¿eh? Que hay una gran expectación con el partido frente al Valencia Club de Fútbol, y que quedaban muy poquitas localidades a la venta después de lo que también fue en cuestión de minutos que se agotasen las entradas para la afición visitante, para los seguidores del Valencia Club de Fútbol, que en torno a 500 y seguro que más en otras zonas del estadio van a estar presentes viendo ese choque del próximo domingo a las 9 de la noche.
0: Bueno, pues la última hora, dice Racing de Santander Valencia el próximo dimenche a las 9 de la nit. Hem començat este informatiu en ixe spot, ixe vídeo, camí a una nova casa, lo que va ser el trasllat al nou Mestalla. Estan arribant-nos pues moltes opinions, vos ha agradat molt, a nosaltres també, i també esteu preguntant-nos quan van a eixir els preus dels nous abonaments de cara al nou Mestalla. Bueno, jo crec que pronte, igual demà ja podem donar més notícies al respecte. Víctor, Pero bueno, recordar lo que venim dient. Primer, el procés que sobreirá a partir del día 14 de octubre de agruparse, crear grups, o si no, pues en solitari, però ese procés el teniu que fer tots. Però ja dic, una volta se coneguen els preus, que ja dic, van a ser molt, molt pronte, pues bueno, també per a aquest gent, la gent i els aficionats, els abonats del València, vagin triant el seu seient, el seu nou abonament, el nou estadio.
2: Exacto, ya he dicho en portada y hasta ahí podemos llegar, que este puente de octubre que nos viene por delante va a ser momento para que muchos valencianistas se sienten y tomen decisiones con números delante, con las diferentes opciones y que a partir de ahí escojan la mejor opción que ellos consideren que se adapte a su situación para poder ver los partidos del Valencia en el Nou Mestalla.
0: Bueno, pues ya dic, estarem pendents i així també pues en l'informatiu del València, demà tindrem informatiu, el dijous també, el divendres és festiu. Bueno, pues vos anirem informant dels preus, dels nous abonaments i de com va ser aquest procés del trasllat al Nou Mestalla. En totes les opinions, que són moltes, les que esteu fent-nos arribar, del vídeo d'eixe spot que avui pues, ha presentat el València, de tots aquests sentiments i records del vell Mestalla, que és el s'endurem al nou Mestalla. Continuem en este informatiu del València.
3: VCF Media, VCF Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment. Cada partido empieza mucho antes de pisar el césped. Empieza descansando bien, recuperando fuerzas y preparándose para darlo todo. Por eso Max Colchón es el partner oficial del descanso del Valencia Club de Fútbol. Y queremos que tú también descanses como uno más del equipo. Entra en maxcolchón.com o visita tu tienda Max Colchón y utiliza el código 17VLC para disfrutar de un 17% de descuento durante toda la temporada. Max Colchón, el descanso que te prepara para ganar.
4: El Valencia tiene un equipo médico y camillas Quirumed. Si eres fisio o masajista, la tuya también puede serlo. Quirumed, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
3: ¿Quieres vivir el Valencia Real Madrid como nunca? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata tu plan de ahorro antes del 3 de noviembre y podrás ganar una de las 6 experiencias dobles que sortean para el partido que enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Real Madrid. Porque Divina Seguros quiere que vivas una experiencia inolvidable, tendrás la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos, hacer un exclusivo tour por Mestalla, pisar el césped durante el calentamiento, disfrutar del partido y acceder a la zona mixta de entrevistas. Consulta las bases de la promoción en divinaseguros.com e infórmate. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
5: Ella es tan bella.
6: VCF Radio, la academia.
5: Y parece una princesa, una linda doncella.
0: Anengo cada dia en l'actualitat de l'Acadèmia del Mestalla, que ha tornat avui també als entrenaments, el filial del València, ja preparant el pròxim partit que tindran este cap de setmana, el dissabte davant l'Elche Ilicitano, després d'haver aconseguit la primera victòria de la temporada. Pablo Ors, què tal?
7: Així és, companys, la veritat que són aires, energies renovades, no?, en el Mestre, després d'aixa primera victòria del curs, ja pensant en el duel contra l'Ilicitano del pròxim diumenge, després d'aixa victòria que significava una injecció de moral, no? De fet, així ho comentava després del partit contra la penya deportiva Jaume Durain, dicant que els va servir i molt per als pròxims partits.
8: Al final, per a mi, és un partit més. La veritat que ho he tingut la confiança i la valentia d'assumir el rol que el míster m'ha demanat, de pegar un pas davant com jo, com tot l'equip. I bueno, s'ha vist un equip que ha començat guanyant, que a pesar de l'empat no ha perdut mai la cara al partit, i bueno, este partit ens serveix per a donar-nos confiança i anar la setmana que ve a Elche o per més tres. És una base de l'equip que Òscar i el seu estat ens demanen, i bueno, són ajudes que al final ens venen bé a tot l'equip per recuperar la pilota i fer el nostre joc, que és el que millor sabem en la pilota. No, he vist que hi havia un espai a l'esquena d'Aimar, i bueno, l'ha atacat i he tingut un 1 contra 1 que sí que m'agrada i en aquesta part de la banda trencar cap a dins, i bueno, he tingut l'oportunitat de vist l'espai per baix les cames i dir que era gol, i este gol pues, anava confiança per a ser el primer de molts. L'equip necessitava este més 3 i bueno, sabien que el partit no anava a ser fàcil, els resultats no s'estaven donant, però l'equip mai havia deixat de competir, sempre havia donat la cara als partits, i bueno, este més 3, com ha dit antes, m'ho donava confiança per als partits futurs. El primer equip al final és una recompensa al treball diari que fem així en el Mestalla. Jo treballo tots els dies en el Mestalla, és la meva obligació donar el millor de mi per a, si tinc l'oportunitat d'estar preparat. Tant l'estaf com els jugadors em donen la confiança, i al final són gent que porta molts anys en ells. Saben que jo puc donar-los unes coses que igual poden ajudar a l'equip, entonces jo el que puga fer ajudar a l'equip i fer el que faci falta.
0: Jaume Durà, un dels jugadors i de les joves promeses de l'acadèmia en el Mestalla. El Mestalla, Pablo, que també pues, al llarg de la setmana va anar pues, incorporant als internacionals que ha tingut també en este paró.
7: Sí, de fet va jugar ahir amb Kenny Amos Wanhala el seu últim partit, va ser titular en un amistós que tenien per a tancar este període internacional, i estem pendents, no?, també d'altres jugadors que vagin tornar. Avui juguen les seleccions de Dominika Staukas, Lituània sub-21, i l'absoluta de Venezuela, on està Roman Davis, també pues, un jugador amb dinàmica de Mestalla com és Ismail Elaud amb les inferiors del Marroc. Bueno, al final són dies de que vagin tornant d'estos internacionals que estan en dinàmica habitual del filial.
0: I parlant d'internacionals, també tenim convocatòries per a la sub-17 dels nostres jugadors de l'acadèmia.
7: Sí, en este cas en la espanyola sub-17 van estan citats per a la pròxima setmana David Albelda i Iker Aranda, estos dos jugadors que van a formar part de la selecció espanyola sub-17 que va disputar la ronda 1 de l'europeu i ser classificatori per a l'europeu de la categoria que es disputarà l'any vinent, així que tres compromisos per a ells en Liechtenstein la pròxima setmana.
0: I Víctor Barea, el València femení, que ahir també va conèixer el rival per a la primera eliminatòria de la Copa de la Reina, el Sanper madrileny.
2: Exacto, equipo de la segunda federación, rival del València Club de Fútbol Femenino B en competición doméstica, conjunto al que las nuestras, por cierto, derrotaron recientemente y que va a ser el rival del conjunto de Miquel Crespo en esa tercera eliminatoria de Copa de la Reina, que como todo el mundo sabe se disputa a partido único en casa del equipo de inferior categoría, y además con la novedad de que esta temporada, en caso de empate al final de los 90 minutos, se irá directamente a la tanda de penaltis. Una eliminatoria que se disputará la primera semana del mes de noviembre.
0: Bueno, pues sí, se serà l'emparellament per al València femení, que també té que estar centrat en la lliga. Ara ve un paró, però n'hi ha que ficar-se pues, les piles i buscar aquesta reacció i el ressorgir del València femení després d'este mal començament de temporada. Nosaltres ho deixem així, el que ha sigut este informatiu del València d'este dimarts 6 d'octubre. Tornem demà, i com sempre, és que no ja heu pogut arribar al directe, este informatiu queda gravat en l'app, en el canal de YouTube, i si no, en el nostre canal d'iVoox, i podeu veure'l a qualsevol hora del dia.
3: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.
9: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Radio.
3: La salud valencianista a VCF Radio.
10: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada, Robi.
10: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
11: Sí, ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en ese grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar este moment, esta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre este tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
10: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
11: Anem-hi.
10: Primera pregunta.
12: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
11: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant en forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
10: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
11: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
10: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
13: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
11: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubiola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... la veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
10: Tercera pregunta.
14: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
11: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
10: Quarta pregunta.
15: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
11: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
10: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
11: Bueno, ja ho havíem dit. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes... diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
10: Altra pregunta, penúltima.
16: Soy Aitor. La gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
11: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes d'aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
10: I l'última pregunta.
17: ¿Cuándo me tengo que vacunar de la gripe?
11: Sí, la conselleria es comença la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè soc ha estat ahí ficat i sempre ens arriba, acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe, i van fer una campanya que dura des de ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els grups de risc, inclús la gent que, dic, que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
10: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
11: És absolutament fundamental. No perdré ni una.
10: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
11: Ho sé.
10: És de les més escoltades, eh?
11: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte en els xicons i en els pares dels xicons, m'ho diuen, que ho han sentit i que els ha agradat.
10: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana, i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
11: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
10: Gràcies, doctor.
11: Vale, a tu.
17: Hola, soy Sato. No te pierdas mis goles en la Radio del València. Amunt!
18: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
19: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
20: Hola, soy Amos Fonjala. Puedo escuchar todos los partidos de Valencia Mestalla en VCF Radio.

0: Cor VCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot este treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en este cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem sí. Un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? En prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. Jo crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació i aquestes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de, pues, el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la, la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fas entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan registrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció, així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
0: ¿Quieres vivir el Valencia-Real Madrid como nunca? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata tu plan de ahorro antes del 3 de noviembre y podrás ganar una de las 6 experiencias dobles que sortean para el partido que enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Real Madrid. Porque Divina Seguros quiere que vivas una experiencia inolvidable, tendrás la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos, hacer un exclusivo tour por Mestalla, pisar el césped durante el calentamiento, disfrutar del partido y acceder a la zona mixta de entrevistas. Consulta las bases de la promoción en divinaseguros.com e infórmate.
4: ¿Quieres vivir el Nou Mestalla con los tuyos? Siéntate junto a tus familiares, amigos o compañeros de peña formando un grupo en la fase 1 del traslado al Nou Mestalla del 14 al 30 de octubre. Agrúpate con quien quieras. No importa si os sentáis juntos o en zonas separadas en el actual Mestalla. Puedes crear un grupo con cualquier abonado o traer a alguien que no sea abonado pero que sea socio VCF antes del 14 de octubre. Para hacerlo es sencillo. De entre todos los que os queráis sentar juntos en el Nou Mestalla, selecciona a un capitán. Este será el encargado de crear el grupo en la web e invitar al resto añadiendo el ID de cada socio y su PIN. Cada miembro debe acceder y aceptar la invitación. una vez finalice el plazo. El turno de selección de asientos lo marcará el promedio del número del grupo. El capitán será el encargado de realizar la selección de asiento de todos en la fase 2, a partir de noviembre. Importante, esta es una fase 100% online, por lo que tienes desde el 14 al 30 de octubre para entrar tranquilamente en la plataforma y agruparte. Entra y crea tu grupo antes del 30 de octubre para vivir el Nou Mestalla con los tuyos.
5: Valencianistas, soy Joel Fontanet. Sigue los partidos de Valencia Mestalla en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí.
1: Però bueno, la veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en els atletes juvenils, els que deixen si falta ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això pugui produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa

0: menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, doncs, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
2: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
0: Això m'ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim 2 vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorrees i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-ho així.
1: Cuarta y última pregunta.
3: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
0: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella. I que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades en problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no ocorrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
0: Correcte, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
0: Moltes gràcies. Espero que se passe prontet això.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, adéu.
4: VCF Media. VCF Radio. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amace llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits lo més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on hi sent esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningun tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar, i però, a veure, partint de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denis. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que el que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en el xiquet a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil, i en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però ens hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadi evolutiu i en qualsevol activitat física unitàriament són 5 menjades al dia. 5 menjades, de manera que estigui a repartir el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importància de la carne i el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants al cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments, són productes que després parlarem d'ells, amb les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcidos omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo. Este és el camí.
0: ADN València Club de Futbol.

0: L'actualitat de l'Acadèmia en Sentiment VCF.
1: Venga, vamos con la información de nuestra academia aquí en el Magazine Vespertino, en la sintonía de la radio oficial del Valencia Club de Fútbol, en este martes 6 de octubre de 2026. Orts, el Valencia Mestalla, hoy ha regresado al trabajo tras el triunfo del pasado fin de semana frente a la Peña Deportiva.
2: Així és, ja pensant en aquest partit de dissabte, setmana curta, no? Com es sol dir, quan el partit és dissabte canvia un poc la dinàmica, a més, pues, evident, sol fer-se, no? Igual, pues sí que s'aprofita per descansar dilluns i després fer el bloc complet, no? Dimarts, dimecres i dijous, divendres per a preparar aquest partit.
1: Dentro de lo que para nosotros ya después es una semana corta, para ellos también, pero no por festivo.
2: Sí, pero menos. No, perquè al final divendres ja dia festiu, però hi haurà entrenament i dissabte...
1: Ya os aviso pues... que el viernes no estaremos.
2: Sí.
1: Por la tarde, como habitualmente sucede.
2: Y pel matí tampoc.
1: Y por la mañana tampoco, que esa es la novedad.
2: Pero bueno, que anava, me queda diciendo un poco paradigma, ¿no? Si normalmente de vendes de vesprada, yo no estic.
1: O sea, no, pero por la mañana tampoco, en esta ocasión.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pero...
1: También semana corta, por tanto, para ti.
2: Correcte, per a mi...
1: Bueno, que no puente.
2: Correcte. Dissabte ya... Y per a tu tampoc.
1: No, bueno, pero eso lo tenemos asumido.
2: Sí, sí. Tornant un poc al que ens porta, que és...
1: I a lo que a la gent li interessa,
2: correcte,
1: que és nuestros horarios.
2: El filial, pues, anem a estar pendents en esta tornada al treball, també de jugadors que poden ser novetats este cap de setmana, la tornada dels internacionals, aquí és que han estat estos dies pues, amb les seues respectives seleccions i que poden tornar a estar disponibles. Anem a veure com evolucionen alguns dels jugadors que no van poder entrar en la convocatòria per malaltia, per lleugeres molèsties també la setmana passada, i un cas que jo crec que per posar un nom propi, esta crònica, no, de l'actualitat, és el de Marc Jurado. Marc Jurado ja va estar l'altre dia en els companys, no va entrar en la llista definitiva, però ja pues estava, no?
1: Digamos que entró en citación, però no en lista.
2: Sí, al final és simplement per destacar que està més a prop, no? La seua tornada. Anem a veure si es dona este cap de setmana o hem d'esperar un poc més, però que està ja a prop, no? De poder tornar a estar amb els companys i de poder participar. Recordem que és un futbolista...
1: Sí, ahí están los números del año pasado de Marc.
2: Ha demostrat... pues un molt bon rendiment en segona federació, tant l'any passat en el Mestalla com la temporada anterior en aquesta sessió a la Unió Esportiva Sant Andreu, i el qual, no, pues va guanyant experiència, és d'aixòs, entre cometes, veterans de la plantilla, que esperem, no, pues amb el pas de les setmanes puguen donar un plus. Un cas diferent també, però que podem considerar, no, en aquest sentit, és el de Pablo López. Li queda un poc més en aquest procés de recuperació, però també està en una de les últimes fases i esperem que siga així, continuï bé l'evolució d'aixa lesió.
1: Te lanzo un ordago aquí en directo, Pablo López, una setmana d'estas, ¿no?
2: Bueno, seria una,

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem un día més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimecres 7 d'octubre, on el València, ara, en uns minuts, va fer oficial tots els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. Ja diem, el València va informar en breu de quins van a ser tots aquests preus, de tots els abonaments per al nou Mestalla, de totes aquestes zones on se van a poder abonar els actuals abonats i socis del València, per a què? Pues vagin coneguent i vagin anant triant el seu futur seient per al nou Mestalla. Ja dic, en uns minuts se farà oficial, però ja els podem avançar que el preu mitjà del nou abonament del nou Mestalla serà més barat que l'actual Mestalla, un 10%, aproximadament un 10%. La mitjana és, en el nou Mestalla, ja dic, estem parlant d'un abonament mitjà, costarà 537 euros pels 599 que costa en l'actualitat, en l'actual Mestalla. Ixa és la mitjana, però ja diem, en uns minuts coneixerem tots els preus de totes les zones i tots els sectors del abonats del nou Mestalla. Uns preus que aniran dels 300 euros, que serà l'abonament més barat en el nou Mestalla, als 1.700 euros, que serà l'abonament més car del nou Mestalla. És a dir, allò que va dir el director general del València la setmana passada, Javier Solís, que l'abonament més barat del nou Mestalla, que costarà 300 euros, pues costa igual que l'actual Mestalla. O que l'abonament més car del nou Mestalla, que costarà 1.700 euros, és més barat que l'actual Mestalla. Bueno, i a tots aquests preus caldrà també afegir els descomptes, que se mantenen tots els descomptes d'esta temporada. Ja dic, ara, quan el València ho faça oficial, que va ser en minuts, pues, ho desglosarem, persones, tot el que va a costar aixòs nous abonaments, però dic, la mitjana és un 10% més barat que l'actual Mestalla. El més barat, 300 euros. El més car, 1.700. I també el València se marca com a objectiu per al nou Mestalla tindre un 20% més de nous abonats. En l'actualitat, en el vell Mestalla, són 40.000 els abonats. El València vol tindre en el nou Mestalla 50.000 abonats. Bueno, pues ja dic, ara anirem contant-ho poc a poc, perquè evidentment és la notícia del dia. Pues ja vos venim contant estos dies pues com anava a ser ixe trasllat dels abonats, dels socis del València al nou Mestalla, i tots esteu preguntant-nos pels preus. Quan sabrem els preus? Bueno, pues ha arribat el dia. Ui, en uns minuts anem a conèixer tots els preus, però ja vos hem avançat pues ixes dades generals que ara, ja dic, en uns minuts desglosarem poc a poc. Bueno, pues tot això, que és el que tenim preparat en este informatiu del València, on també vos contarem l'actualitat esportiva del València, que ha continuat pues entrenant-se, treballant, avui així, este matí a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el que serà el retorn a la Lliga este pròxim diumenge, 9 de la nit, a l'estadi del Sardinero, davant el Racing de Santander, el que serà també el debut com a nou entrenador del València, Javier Aguirre, en la banqueta valencianista. Bueno, pues també repassarem con no l'actualitat de l'acadèmia, però avui, ja dic, l'argument principal d'aquest informatiu, perquè evidentment tots esteu pendents, són els nous abonaments, els preus dels nous abonaments del nou Mestalla. Saludem ja al nostre company Pablo Orch. Què tal, Pablo?
2: Molt bé, Robi, estem pendents, no, de que es faça finalment oficial aquests preus dels abonaments, però ja podem avançar, no, el que estem comentant, aquestes xifres en quant als abonaments, en quant als preus, no, de mitjana, hi haurà pues, quasi el 40% dels abonaments per davall dels 500 euros, un abonament mitjà, no, que baixa respecte a l'actual camp de Mestalla, i aquests preus, no, que van oscil·lar entre els 300 i els 1.700, igualant el preu més barat de l'actual Mestalla i baixant el preu més car del nou, de l'actual Mestalla, en quant a les xifres per dalt i per baix. Després podrem entrar en més detalls, però sí que hem d'explicar, no, que va haver zones en les quals no van a poder treure's abonaments, és algo prou habitual, com és la zona de visitant, però també per normativa UEFA pues, van a habilitar-se, no, altres zones en les que no va haver abonaments, però bueno, això són detalls que anirem a poc comentant. El més important, no, és que avui pues, ja anem a poder conèixer tots aquests preus, diferents sectors, com va estar dividit el camp i com van a repartir-se aquests preus en les diferents graderies, i a partir d'ahí recordem que el pròxim dilluns, el pròxim dimecres, dia 14, comença aquest període per a fer les agrupacions i es van a poder fer ja coneguent els preus. Per a partir d'ahí, pues, conèixer, decidir i fer aquests grups de cara a elegir posteriorment el lloc on vols tindre el teu seient, on vols tindre el teu abonament.
1: Ja diem, ara en uns minuts, el València, a través de la seva app, de la web, i així, en este informatiu, en tots els seus canals oficials, en totes les seues plataformes, va a informar de manera oficial de tots els preus dels que seran els nous abonaments per al nou Mestalla. Així vos estem avançant lo que ara, pues, en breu, confirmarem, que la mitjana d'aquest abonament per al nou Mestalla serà un 10% menys que l'actual. I ja ho hem dit, el que costarà 537 euros de mitjana en el nou Mestalla pel 599 de l'actual Mestalla. Ja dic, més dades generals. El 40% dels abonaments seran inferiors a 500 euros, que ixos se concentraran pues, en el tercer anell. I ara, ja dic, també ho explicarem tot, totes les zones, com estan dividides en el nou Mestalla, per a que vosaltres, ja dic, ara, quan s'obriga este primer procés, a partir del 14 d'octubre, d'agrupar-vos, d'associar-vos en tota la gent que vulgueu, o si voleu anar a soles, teniu que fer aquest procés a partir del 14 d'octubre, ja conegueu pues, el futur seient on se podeu abonar i el que vos costarà. Però ja dic, ara de seguida, en breu, ho detallem tot. Pablo, anem a fer un apunt d'última hora, perquè després també ampliarem sobre el que ha sigut l'entrenament d'este matí, perquè l'equip, ja dic, ha continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant ixe partit davant el Racing de Santander. Conta-nos l'última hora.
2: Sí, ara de seguida reprenem la informació sobre estos abonaments del nou Mestalla. Pel que fa a l'última hora de l'equip, hem de parlar d'aquest entrenament en el matí d'avui. L'equip continua preparant el duel de diumenge, eixa tornada a la competició davant el Racing, i ho ha fet amb diferents noms propis, no?, que hem de destacar. En el cas de Luis Rioja, continua treballant per a poder estar en aquest partit de diumenge, ha estat al marge treballant, però això sí, de manera intensa, les sensacions són bones i va treballar dur dur per a poder aplegar aquest duel contra el Racing, i tenim que parlar també de Fulquier, que ha entrenat pues, amb quasi total normalitat. Copete també ha fet part de l'entrenament amb el grup, i Danjuma és el que ha estat al gimnàs. No han estat, ara després parlarem més d'ells, Dimitrescu i Guido. En este cas, Dimitrescu de tornada després d'aquests compromisos en la seva selecció, i en el cas de Guido recordem que ha estat en aquest homenatge a Leo Messi amb la selecció argentina, i que demà estarà de nou amb els seus companys ja sumat a aquestes sessions d'entrenament.
1: Bueno, pues això és l'última hora del València, última hora esportiva, perquè dic, torna a la Lliga. Tenim ganes també ja de veure el nou València, Javier Aguirre, que debutarà com a nou entrenador en la banqueta valencianista, l'estadi del Sardinero, davant el Racing de Santander. Pues pendents a veure de Danjuma, sobretot, com ha contat Pablo Orch, avui tampoc s'ha entrenat. A veure si demà i en el que queda de setmana Danjuma se pot recuperar d'aixòs problemes que arrossega al turmell i pot estar disponible. Luis Rioja ja ha fet una part avui de l'entrenament, al igual que ahir, i el jugador vol estar. El jugador sevillà vol estar, ja coneguem a Luis Rioja, i ell pues, ja va jugar. Recordem l'últim partit davant la Reial Societat, i este temps de paró ell volia pues, dedicar-lo a recuperar-se del tot. I per això pues, està entrenant-se de manera parcial amb el grup, però vol arribar. I la resta, el que hem dit, jugadors tan importants com César Tàrrega o Diacabí, en una parcel·la defensiva de València que estava molt tocada, molt mervada, pues Javier Aguirre va poder recuperar-los de cara a aquest partit davant el Racing de Santander del pròxim diumenge. Però idem, després ampliem, perquè la notícia del dia és la que tots esteu esperant, els preus d'aixòs nous abonaments per al nou Mestalla, que ja dic, anem a conèixer de seguida, en breu. I Pablo, anem a explicar, ja dic, i anem a tindre tot el temps que faça falta per a que els abonats del València i els futurs nous abonats, els socis UBCF, pues, coneguen primer com se van a distribuir les zones de l'estadi i en cada zona el que va a costar pues cada abonament, perquè per a que vostès se facin una idea, va haver una grada baixa, que és la grada que va estar més a prop del terreny de xoc, una grada mitjana, una grada alta i una grada superior. Recordem que el nou Mestalla té una capacitat per a 70.000 aficionats, i a Aixina se van a dividir, evidentment, les zones del nou Mestalla. Grada baixa, la més a prop del terreny de xoc, grada mitjana, grada alta i grada superior.
2: En quant a la construcció, Robi, per a la gent que estiga veient-nos per API web, pot observar aquestes infografies que estan també al web del club. Un poquet mentalment, no? Pues visualitzem aquest nou Mestalla en tres anells, i són estos tres anells, en este cas l'últim d'ells, el de dalt, el més gran, pues el que està dividit, no? En eixa grada alta i grada superior, en aixòs dos espais diferenciats, i a partir d'ahí es segmenten els diferents sectors que va tindre, no? Eixe estadi pel que fa als abonaments i a la venda d'entrades.
1: Bueno, pues ja dic, eixa va ser, aixina se va dividir el nom Mestalla, grada baixa, grada mitjana, grada alta, grada superior, de manera diferent a lo que és l'actual Mestalla, allò de tribuna, anfiteatro, gol gran, tot això en el nom Mestalla va a desaparèixer, per a que vostès se facin una idea.
2: Nord, sud, est i oest.
1: Correcte.
2: Al final són els dos fons que van a estar al nord i al sud orientats, i est i oest van a ser eixes nomenclatures, no? Per als dos laterals, per a la principal, no? El que coneixeríem com la tribuna, i per a la grada lateral, no? Que es coneixeria en una nomenclatura més tradicional, però ens adaptem, no? També als estàndards de UEFA, als estàndards europeus, en esta nova nomenclatura també de les zones de l'estadi.
1: Bueno, pues anem, ja dic, en eixos preus que acaben de fer-se oficials, que acaba de fer oficial el València per al nou Mestalla, i que tots pues estàveu pendents de conèixer. I vos ho hem avançat en este informatiu. El preu de mitjana de l'abonament del nou Mestalla serà un 10% més barat que l'actual. Els preus aniran dels 300 euros el més barat als 1.700, que seran el més car. Però, Pablo, anem poc a poc desglossant tots aquests preus que s'acaben de fer oficials i que acaba de fer oficials el València i que anem a anar explicant poc a poc.
2: Sí, ja estan disponibles en aquest portal web, en el web del València, tots els detalls, a més amb un mapa interactiu per anar ubicant-nos, per saber com serà cadascuna de les zones i com es veurà pues, el camp des de cada un dels espais. Però, si et sembla, Robi, comencem repassant aquests preus des de els abonaments de grada d'animació, que va estar ubicada en els sectors 116, 110, 118 i 119, en un dels fons de l'estadi, concretament en el fons nord, i que van a tindre un preu de 340 euros. A partir d'ahí, anem a la grada superior, on en els diferents sectors en els que està dividida van anar els abonaments des de 300 als 450 euros, amb abonaments de 300, 350, 400 i 450. Estos en els diferents espais de la grada superior, d'eixe últim anell del nou Mestalla. En la grada alta, en eixa zona baixa del tercer anell, els abonaments van anar des dels 400 fins als 650 euros, en marges de 400, 450, 550 i 660. Després passem a la zona mitja, a eixa grada mitja, que és la que té eixa equilibri entre la visibilitat i la estar més a prop del terreny de joc, i en eixa grada mitjana els abonaments van anar des dels 600 euros en les zones dels fons als 1.100 euros en els espais més centrats, entre dos sectors també, o dos grups de sectors, que van a tindre preu de 700 i 900 euros. I si anem a la grada baixa, eixa zona més propera al terreny de joc, els abonaments aniran des dels 750 a eixos que comentàvem, més cars de 1.700 euros, amb espais també de 1.100 euros i 1.400 euros, i així van a estar també ubicats en diferents sectors els espais per a persones amb mobilitat reduïda, que van a tindre un preu de 300 euros, eixos abonaments, i que van a estar en eixa grada baixa per a facilitar l'entrada i eixida d'aquestes persones amb mobilitat reduïda.
1: Bueno, pues ja dic, estos són els preus oficials que ha fet el València per a eixos nous abonaments per al nou Mestalla. Tota la informació la teniu pues, en l'app i en la web, i anirem així també pues, informant tots els dies, anirem donant informació de servici públic. El València fa oficial en el dia d'avui tots els preus per a que tots els abonats i els futurs socis UBCF pues, vagin coneguent el seu futur abonament i el preu que li pot costar per a quan vaja, perquè ara recordem, i ara després recordem també les fases, quan comence el 14 d'octubre a reagrupar-se, a formar grups, o si voleu anar en solitari, pues també podeu fer-ho, però que ja sàpiga el futur nou abonament que pot tindre i el que li pot costar, que és molt important, depenent de la economia de cadascun de nosaltres. Però tornem a repetir. La grada baixa, la que està més a prop del terreny de xoc, costarà de 1.100 euros a 1.700 euros. La grada mitjana, de 600 euros a 1.100 euros. La grada alta, de 400 euros a 650 euros. I la grada superior, que és la més alta, de 300 euros a 450 euros. I Pablo, a estos preus n'hi haurà que afegir els descomptes que se mantenen, els descomptes que has tingut esta temporada se mantindran també per a eixos preus en el nou Mestalla.
2: Sí, perquè el València continua apostant per aquests descomptes que ve fent les últimes temporades i es mantenen les xifres en quant als percentatges d'esta última temporada. Van haver els descomptes per rango d'edat. L'abonament infantil va tindre un 50% de descompte respecte als preus que estem comentant i és un descompte que es va aplicar per a aquells que han nascut després del 1 de juny de 2011. L'abonament juvenil va tindre un 10% de descompte i va ser per a aquells que hagin nascut entre el 1 de juny de 2002 i el 31 de maig de 2011. En aquest cas, l'abonament adult és el dels preus que estem parlant i també haver un 10% de descompte per als majors de 65 anys, que es va aplicar als nascuts abans del 31 de maig de 1962. Després tenim els descomptes d'accionista, que és d'un 5% per a aquells que tinguin accions 11, en aquest cas, o més de 11, abans del 30 d'abril de 2027, i el d'assistència. Recordem que l'assistència als partits té premi en el València de cara als abonaments de la temporada següent i es va aplicar un 10 o un 15% de descompte si s'ha assistit al 80% o al 100% dels partits d'esta temporada. Per tant, important acomiadar al camp de Mestalla, assistir, acudir i complir, no?, en estos requisits d'assistència per a tindre eixe descompte de cara als abonaments del nou Mestalla. A banda, ja que recordar que el València ofereix habitualment la possibilitat del seient lliure i este seient lliure va a poder significar un descompte de fins al 50% de l'abonament perquè s'aplicarà el 40% de cada venda d'aquest seient lliure. Si lliures el teu seient i aquesta entrada es ven, pues aquest 40% se te va aplicar al descompte fins al descompte del teu abonament fins a plegar a un 50%, és a dir, te pot costar la meitat d'aquests preus que estem parlant si fas ús del seient lliure.
1: És a dir, i tornem a repetir, els descomptes d'esta temporada, els que ja heu tingut, també se mantindran per a la pròxima, per al nou Mestalla. Més informació. La grada d'animació del nou Mestalla, Pablo, que tindrà 2.235 seients. Aixina serà aquesta grada d'animació. En l'actualitat n'hi ha 1.800 en Mestalla, que tots no estan coberts, pues el nou Mestalla tindrà 2.235 seients que costaran, i s'agrada d'animació, 340 euros.
2: Sí, parlem dels sectors 116, 117, 118 i 119 que van estar en el fons nord del nou Mestalla i que van a donar cabuda a aquesta grada d'animació amb l'aforament que estem comentant en estos moments i que de moment va ser així inicialment, encara que podria ampliar-se en cas de que siga necessari a futur. És una zona en la que van estar ubicats els membres de la grada d'animació, que està disponible en aquest procés diferenciat, en este cas el de la grada d'animació per al trasllat dels seients és automàtic. En este cas, si vas a quedar-te en la grada d'animació, està tot explicat en el web, però hi ha un trasllat automàtic del teu seient si vols continuar en esta grada d'animació en el nou Mestalla. No hi ha que fer agrupació i de més, ni hi ha que acudir a cap cita, sinó es va garantir aquest seient en la grada d'animació. A banda, com va ser més gran que la que hi ha actualment al camp de Mestalla, van a poder haver noves altes en esta zona i també s'explica si vol canviar-se de zona, si vol eixir d'esta grada d'animació, com pots fer-ho també en aquest procés de diferents fases i com pots també adherir-te al procés de noves altes. Està tot detallat al web, aquest portal específic d'este camí cap a una nova casa, en el apartat de grada d'animació, en el qual, com diem, s'expliquen les diferents variables. Quedar-te en la grada d'animació, eixir o entrar, per dir-ho d'alguna manera.
1: I ja diem, de cara a lo que serà el nou Mestalla, el València té previst que n'hi hagin un 20% més d'abonats. En l'actualitat n'hi ha 40.000, són 40.000 els abonats que té l'estadi de Mestalla. Passarem, o el València vol passar, als 50.000 nous abonats. Ja dic, això són les xifres i les previsions que té el València. Un 20% més d'abonats. És que, en l'actualitat, més els socis VCF, que el València té comptabilitzats, que poden ser més de 10.000. Els socis VCF, futurs nous abonats del València. Ja diem, esta és tota la informació que acabem de conèixer de manera oficial, que el club acaba de publicar, i que vosaltres pues, podeu entrar en la pàgina web, en l'app del València, i bueno, tindre tota aquesta informació. I molt important també, Pablo, la ferramenta 3D interactiva, sí, que fica el València a partir de ja per a que tots els abonats i futurs abonats del València coneguen la seva futura localitat, el seu seient, de manera pues, com si estigueren en el nou Mestalla. Fas un clic en eixa plataforma 3D interactiva i podràs veure el teu futur seient en totes les zones de l'estadi, Pablo.
2: Sí, de fet, aquells que estiguen seguint-nos a través de l'app, del web o del canal de YouTube estan veient un exemple d'aixes diferents imatges, no?, que anem a poder veure en aixe disseny 3D des de cadascun dels sectors, al igual que passa pues, quan vas a comprar entrades ara en el actual Mestalla, pues, vas a poder veure com va ser, no?, aixa experiència en els diferents sectors, com es veu el terreny de joc, com va a veure's, no?, la resta de l'estadi, i aprofitar, no?, per anar sentint-te dins del nou Mestalla i ajudar-te. Jo crec que el més important és això, és que és una ajuda per a conèixer com va ser la ubicació en el nou Mestalla, com vas a veure el futbol, depenent del sector en el que decidis que és estar, i a partir d'ahí pues, tindre més arguments, no?, per a prendre una decisió tan important com aquesta, que és elegir aquest espai, aquesta ubicació en el nou Mestalla.
1: Jo crec que està... Esta ajuda que fica el València, esta forma d'interactuar 3D de manera virtual des d'allà on estigues per a veure la teua localitat, pues, és molt important, perquè així pots conèixer el que serà el teu futur seient o el que més t'acople. Ara ja saps els preus de totes les zones de l'estadi. Pues ara pots clicar en la zona que més t'interessa, a veure com pots veure des d'ahí, des d'aquesta zona, que és virtual, però serà la que tu veuràs en el nou Mestalla el partit del València. Per això crec que aquesta ferramenta és molt útil, Pablo.
2: De cara a Robi, a aquestes agrupacions que puguen donar-se, dels que estem parlant a partir de la setmana que es puguen conformar aquests grups, és molt útil perquè, a més, la ferramenta et permetix compartir la imatge d'un sector en concret, compartir l'enllaç d'aquesta previsualització per a passar-la, no?, a aquestes persones en les que estigues parlant, per a compartir seient, per a compartir zona i anar fent aquest debat, no?, per veure com es veu des de cada lloc. De fet, ara mateix estem veient en imatge la zona de premsa, com es veurà des d'aquestes pupitres de premsa en aquesta zona centrada de l'estadi, però el que diem, estan totes les zones disponibles, totes les zones configurades per a poder elegir, per a poder veure pues, com serà aquesta visió quan estiga acabat el nou Mestalla, com anem a poder veure el terreny de joc des de cadascuna de les posicions.
1: I ja dic, pots conèixer tots els detalls que vos estem contant i que vos anirem contant tots els dies, així en l'informatiu del València, en la web i en l'app, i en aquesta direcció que el València pues, des d'avui també pues, ha ficat per a tots vosaltres. Camí a una nova casa.valenciacf.com. Ahí estan tots els detalls que estem contant i tots els dubtes que pugues tindre. Ahí accedixes, camí a una nova casa.valenciacf.com, i ho pots, t'ho poden resoldre tot, i si no, evidentment, anant a l'àrea afició del València. Tots els dubtes que pugueu tindre, doncs, pues, mos estraulladeu, així anirem també pues, tractant de resoldre-ho, i si no, pues, també està l'àrea afició. Però i ja és on pots accedir i tindre tots els detalls, Pablo.
2: Sí, de fet, ja ha anat volcant-se tota la informació que hem anat contant setmanes enrere, els diferents processos, les diferents infografies, els diferents detalls que hem anat donant setmanes enrere, i avui s'afegeix, no?, esta plataforma 3D, tota la informació dels preus i tots els detalls, no?, dels diferents col·lectius, com dèiem abans, persones amb mobilitat reduïda, xagrada d'animació i diferents situacions que van estar totes en eixe portal web del nou Mestalla, en eixe camí a una nova casa, i que ja estan a disposició de tots. De fet, ahir van a poder comprovar alguns dels detalls que nosaltres ja fa temps que hem vingut comentant, com ixa major distància, per exemple, entre els seients, ixa major confortabilitat que va tindre el nou estadi. Pues bé, també visualitzant ixa plataforma, anem a anar veient, no, tots ixos detalls de com va ser la nova casa dels valencianistes.
1: I molt, molt important també, n'hi hauran zones del nou Mestalla que no van a ser abonables per diferents criteris, com la grada visitant, o també, pues, ojalà puguem jugar una competició europea. Ahí també UEFA determina un número determinat de localitats i d'entrades que evidentment el València no se van a poder abonar per a un futur, ojalà estiguem en Europa.
2: Sí, perquè es dona en este cas la normativa UEFA que hi ha unes zones de seguretat que s'han de deixar i que si tu les tens ocupades per abonaments, pues te toca reubicar això abonats de cara als partits que puguen donar-se de competició oficial. Si tu ja t'avances a això i deixes aquestes zones, pues, lliures, després és tot més senzill i tot el món va estar en el seu lloc. El València, pues, s'adapta, no?, aprofitant del canvi d'estadi a diferents circumstàncies, i va deixar, pues, aquests espais, també zones que estaran dedicades a compromisos de patrocinadors i de més, que no van a eixir abonaments, però la resta de sectors, com veiem en pantalla, estan disponibles i hi ha gran varietat d'espais per a poder elegir i per a poder decidir on veure el futbol en el nou Mestalla.
1: Recapitulem de nou, però ja dic, teniu tota la informació en camiaunanovacasa.valenciacf.com, ahí teniu tota la informació i així vos l'anirem donant tots els dies. Els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla: el més barat, 300 euros. El més car, 1.700 euros. I recordem, Pablo, pues, com seran aquests preus en la grada baixa, en la grada mitjana, en la grada alta i en la grada superior.
2: Pues mira, ara anem a fer-ho al revés que abans. En eixa grada baixa, en eixa zona més propera al terreny de joc, que els abonaments aniran des dels 750 als 1.700 euros en els diferents sectors que estan detallats en la infografia, i així estaran ubicades tant la grada d'animació, amb un preu de 340 euros, com els espais habilitats per a persones amb mobilitat reduïda, que tindran un preu de 300 euros els abonaments així. Si anem al anell següent, a la graderia mitjana, així els preus aniran dels 1.100 fins als 600 euros. Anirem baixant així en quant als preus. En la grada alta, en eixe tercer anell, hi ha dues zones diferenciades: la grada alta i la grada superior. En grada alta, dels 650 fins als 400 euros. I en la grada superior, els abonaments aniran dels 450 fins als 300 euros, que tindran els sectors amb els abonaments més barats en el camp de Mestalla, en eixos fons de l'estadi del camp de Mestalla.
1: I ja diem, el preu mitjà del nou abonament en el nou Mestalla, més barat que en l'actual, costarà 537 euros en el nou Mestalla pel 599 de l'actual Mestalla. Ja dic, un 10% de més barat l'abonament mitjà del nou Mestalla al vell Mestalla. I el 40% també és una dada que hem donat d'abonaments. N'hi haurà un més del 40% d'abonaments del nou Mestalla per baix dels 500 euros, que tots estos estaran en el tercer anell, on hi ha més de 30.000 seients. Bueno, són les dades generals per a que vostès se facin una idea de com va ser i se trasllat al nou Mestalla una volta que avui s'han conegut els preus de totes aquestes zones, que era el que els aficionats, abonats i futurs abonats del València volien conèixer. Crec que no se deixem res, Pablo.
2: Jo crec que ho hem repassat tot pel que fa a aquests preus, a aquestes graderies, a aquestes zones, a aquests sectors que, recordem, a través de la plataforma 3D que ha habilitat el València, des d'aquest portal Camí a una nova casa, van a poder veure, van a poder apreciar com va ser la visibilitat des de cadascun dels sectors, no sols en imatge fixa, sinó dins de cada sector. Van a poder manejar la pantalla, van a poder mirar cap a un costat i cap a l'altre per tindre una sensació, per tindre una visió més real del que va ser eixa ubicació dels diferents sectors del nou estadi del València.
1: I ara què? Pues a seguir el procés que ja havia informat el València, a crear els grups per familiars, per amics, per penyistes, el que vosaltres considereu, o si voleu anar a soles, també podeu anar a soles, al nou Mestalla, però, ja dic, a partir del 14 d'octubre, la pròxima setmana, s'obre ja aquest procés de formació de grups o per a, bueno, apuntar-se al que serà el teu nou abonament per al nou Mestalla, Pablo.
2: Sí, del 14 al 30 d'octubre, recordem, va estar habilitat aquest període, aquesta fase 1, per a la creació de grups de cara a unir-se amb familiars, amics o companys de penya per a garantir que vas a tindre assientos junts, seients un al costat de l'altre per a gaudir del futbol en el nou Mestalla. Eixa va ser la primera fase. La següent, que és la que està un poc més vinculada inclús al que estem parlant avui, va ser la selecció de seient. Ho farà un representant de cadascú dels dos grups i aquest període s'allargarà des del 17 de novembre fins a maig de 2027. Es calcularan els ordres en funció d'aixòs agrupaments i s'anirà donant una cita presencial per a que un representant de cada grup pues elegisca aixòs seients definitius en el camp de Mestalla. Un procés que acabarà ja en juny-juliol de l'any que ve, 2027, amb el pagament dels abonaments, amb aquesta formalització dels abonaments. Per tant, el procés que anirà avançant, i no serà fins a les dates habituals, fins a juny-juliol del pròxim any, quan hi haurà ja que formalitzar i pagar aquests abonaments. No hi ha
1: molt
2: que
1: important,
2: cap avançament.
1: Molt important també en estos processos. El primer, la creació de grups. Tots. Teniu que, ja dic, apuntar-vos tots. Si aneu en grups o vas tu i el teu fill o si vas a soles, pues bueno, tots teniu que fer este procés, que va ser 100% online, Este primer procés va ser 100% online, com ha contat Pablo, començarà del 14 al 30 d'octubre. I ja dic, tots els dies, així anirem donant informació de servici públic. I ja després, el club vos cridarà per a començar el següent procés, que és la selecció del seient, on tu t'assentaràs al nou Mestalla, que prèviament tu, pues, fins el 10 de novembre, i ja coneguent els preus i totes les zones de l'estadi, ja pots anar fent-te una idea. Crec que en aquest procés, o en aquest temps, pues, tens que anar mirant, m'agrada així, m'agradaria allà, puc gastar-me això, puc gastar-me allò, ja dic, a través d'aquesta ferramenta, ixa ferramenta 3D interactiva que fica el València per a qualsevol zona a l'estadi, pues saps on te pots assentar i el que te pot costar. Per a quan te quidre el club, a partir del 10 de novembre fins maig del 2027, pues pugues triar la teua localitat. Si has anat en grup, recordem-ho una altra volta, Pablo, si és en un grup, tindrà que seleccionar-se a un capità, a un portaveu, a un representant, i ixe, en nom de tots, triarà el lloc per al futur nou Mestalla.
2: Sí, serà en la sala 1923 de l'actual Mestalla. Així se li donarà una cita presencial per a acudir en nom d'aquest grup, d'aquest agrupament que s'hagi fet de manera prèvia per a elegir els seients. Tants com formen el grup, pues, depenent de l'ordre que tinguen, per aquesta antiguitat que es calcularà pues, en funció de la gent del grup, hi haurà que elegir. Així, seient per seient, com es vol ubicar aquesta agrupació que es faça.
1: I en este segon procés, que ja començarà el 10 de novembre, quan te quedi el club, pues tindràs diferents opcions. De manera presencial, imagina que el club te diu pues la pròxima setmana, el dimarts a les 10 del matí. Bueno, pues que jo no puc anar. Pots fer aquest procés virtualment. Pots fer virtualment també el procés. Si no pots anar personalment, també el pots fer virtualment. I si no pots ni presencial ni virtual, pots cedir la teua capitania o la teua portavocia a una altra persona i que vagi i que faça també este procés. Perquè, ja dic, el València dona totes aquestes opcions. Que vagi al final el capità, si sí, no de manera virtual, i si no que cedisca, evidentment, a una altra persona del grup.
2: Al final el que el busca, Robi, és que tu no pergues eixe dret, no?, que t'otorgarà eixe ordre en funció de la gent del grup per elegir en el moment que te toca, que no elegisca algú.

0: tots els processos, Pablo.
1: Sí, hem detallat tots els processos i ara el que toca als abonats és pues, anar decidint o pensant sobre aquesta decisió en quant a elecció de zona, en quant a aquests agrupaments i a més pues, amb la cosa positiva no? de saber ja pues, aquests preus a l'hora d'establir no? aquestes negociacions, per dir-ho d'alguna manera, en els amics, en els familiars, en els companys, per a veure el futbol. Així que un passet més, Robi, de cara a aquest camí cap a una nova casa.
0: Camí a una nova casa, al nou Mestalla, a la nova casa de tots els valencianistes. Avui era un dia pues, important on els abonats, actuals abonats del València i els que van a ser futurs abonats del nou Mestalla, volien conèixer els preus, ja els hem contat. Tots els dies així anirem informant, donant informació de servici públic i si no, el que hem dit, en ixe enllaç, camí a una nova casa.valenciacf.com, ahí teniu tots els detalls. I molt important, ixa ferramenta que des de ja podeu veure totes les zones de l'estadi, el vostre futur seient. I ahí és quan teniu que triar on voleu assentar-vos, depenent també de la vostra economia, perquè evidentment, com hem dit, pues, cada zona del nou Mestalla, pues té un preu de 300 euros, el més barat, a 1.700 euros. Però ara, ja dic, també ja dic, en esta ferramenta podeu veure pues, on el vostre futur seient del nou Mestalla i el que vos pot costar. Pablo, anirem informant tots els dies, però crec que la informació està contada.
1: Sí, a poc anirem recordant d'aixòs punts, d'aixòs ítems dins d'este calendari. El més immediat, ja ho saben, la setmana vinent i s'inici de la creació dels grups, però ara, pues ara toca reflexionar i començar a conformar aquest grup. Recordem, a partir de pròxim dimecres es podrà ja fer oficial, no? traslladar al València la intenció d'aixòs grups que es puguen formar i a partir d'ahí, setmana a setmana, anirem contant com va cada procés i quin és el següent pas.
0: Així va ser el trasllat al nou Mestalla, a la nova casa de tots els valencianistes, amb els preus oficials que hem conegut en el dia d'avui i que ja diem, tots els dies vos anirem pues, refrescant, informant, així, en este informatiu del València. Ara una pausa i anem en l'actualitat, en l'última hora esportiva, que l'equip juga el diumenge en el Sardinero, torna a la Lliga davant el Racing de Santander.
2: VCF Media, VCF Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdes la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. escoltar la ràdio.

0: el sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Fútbol. Conéctate al sentiment.
1: Anem a contar ara l'actualitat esportiva del València. Després de tota la informació que vos hem donat dels preus dels nous abonaments de Mestalla, toca ara, perquè torna el futbol, torna la Lliga el diumenge, 9 de la nit, al Sardinero, eixe partit davant el Racing de Santander, que ja tenim ganes de veure el nou València de Javier Aguirre. Pablo, hem donat un detall en la portada d'este informatiu, però anem a ampliar la informació en el que ha sigut este dia d'este entrenaments, on Danjuma ha continuat sense entrenar-se. Anem a veure si pot arribar per al partit. Luis Rioja ha fet una part de l'entrenament i el sevillà vol estar, i el més important, recupera Javier Aguirre per al seu debut en el Sardinero, jugadors importants com César Tàrrega, Diacabí. Conta-nos i amplia'ns la informació.
2: Sí, al final en aquest punt inicial no hem destacat lo de Tàrrega i Diacabí perquè ja venen jornades enrere, pues, en aquesta normalitat en la que van sumant-se, però és important al final que passen les sessions i que no hi hagi cap pas cap arrere. Tenim les notícies positives també d'aquests entrenaments, en este cas parcial amb el grup de Copete, Fulquier, que està, pues, entrenant ja quasi en total normalitat, i com diem, no, els noms dels quals més pendents estem en aquestes hores és el de Rioja, que està treballant dur, està treballant de valent per a poder estar en aquest partit davant el Racing de Santander, i Danjuma, que continua al marge també preparant-se i intentant, no, poder estar recuperat per a poder jugar aquest duel de diumenge. En quant als noms propis, continuen, pues, absents, en este cas Dimitrievski i Guido, que s'espera que s'incorporen demà. En el cas d'Estole Dimitrievski, després de disputar diversos partits d'aquesta UEFA Nations League en la seva selecció, en la seva, en el combinat nacional de Macedònia del Nord, en els que, tot i els resultats, ha sigut un dels jugadors més destacats. Recordem que han canviat de divisió esta temporada, esta edició de la Nations League, que està en una divisió superior i que els rivals són de major entitat, però el rendiment de Stole Dimitrievski està sent molt destacat respecte al del seu combinat. I Guido Rodríguez, que va estar en aquest homenatge a Messi, el club li va donar permís per a poder assistir, i que demà s'incorporarà també als entrenaments de cara a aquests últims dies per a preparar el duel contra el Racing.
1: Guido Rodríguez, com està contant-nos Pablo Orts, que s'incorporarà demà als entrenaments, està tornant ja cap a València, va estar ahir en esta passada matinada en aquest homenatge a Messi, en aquest últim partit que va jugar Leo Messi en la seva selecció d'Argentina. Tenia permís del club, de Javier Aguirre i de Braulio Vázquez, el director esportiu, Guido Rodríguez. I Guido Rodríguez, allí, en Buenos Aires, pues, als mitjans de comunicació, ha agraït, pues, que el València li hagi donat permís per estar en aquest homenatge a Messi.
3: Muy contento, muy feliz de estar acá. También agradecerle a mi club que me dejó venir, que era importante para mí. Y nada, contento, disfrutando de este día que va a ser un antes y un después, como dijo Leo, de ahora apoyar a toda la nueva generación que viene desde atrás, que tienen muchas cosas para dar, y con todos los chicos que ya vienen estando, que los van a ayudar desde allá adentro. Y nada, estar todos juntos, unidos, a disfrutar todo lo que vivimos, y que seguramente que hay muchas cosas.
4: Sos un privilegiado, Guido, ¿no?
3: La verdad que sí, muy contento.
5: ¿Estás dejando lío para la juventud?
3: Todo, la verdad que todo. Creo que lo que mostró de caerse una vez y volver a levantarse, y era nuestro ejemplo adentro del vestuario siempre. Y bueno, creo que es un ejemplo de vida para todos.
1: Guido Rodríguez, agraït al València, Javier Aguirre, a Braulio Vázquez, a l'equip, als seus companys, pues que li hagin donat permís per haver estat en aquest homenatge a Messi. Ell, en Messi, va ser campió del món en Qatar i en diferents edicions de la Copa Amèrica. Guido tornarà demà als entrenaments i estarà disponible per a jugar en aquest partit davant el Racing de Santander. Com ha contat Pablo, demà també s'incorporarà Stoli Mitrievski, el porter del València, que ha estat jugant a la seva selecció de Macedònia, i ja pues, demà, pues, que ja tindrà Javier Aguirre a tots els seus jugadors, a excepció dels que encara estan pues, recuperant-se, per a preparar i per a continuar preparant aquest partit i el seu debut en la banqueta del València, en el Sardinero, davant el Racing de Santander. En aquest objectiu que se va marcar Javier Aguirre, només va arribar a València, i ho va dir en la seva presentació, guanyar. Així, l'objectiu i el pla és guanyar, guanyar-li al Racing de Santander. Demà, entrenament, divendres festiu 1 d'octubre, l'equip continuarà entrenant-se, dissabte també s'entrenarà, i per la vesprada, viatge cap a Santander. Pablo Orch, anem a contar també l'última hora pel que fa a la Copa del Rei, aquest emparellament amb el Tavernes de la Valldigna, perquè ahir tinguérem el president del Tavernes, ens va reconèixer que ells volen jugar allí en el municipal de Tavernes, estan a l'espera d'una visita a la Federació Espanyola de Futbol, però també es va dir que si no fora possible jugar en Tavernes, ells estarien encantats de jugar en Mestalla.
2: Sí, són conscients de que el seu estadi pues, té les limitacions que té, el municipal de Tavernes, amb sols una graderia amb seients i després una zona no, en la que podria ubicar-se gent de peu, com ho va fer en esta última eliminatòria, però sí, ja que complir unes condicions de seguretat, també infraestructures necessàries per al partit en televisió i no tenen clar, no? Estan a l'espera de saber què els demana la federació per veure si poden complir-ho o no, i si no, ells no descarten. De fet, els agradaria, si no poden jugar al municipal de Tavernes, fer-ho al camp de Mestalla, com ens contava ahir en este informatiu.
4: Sí, home, intentaríem jugar així. Sabem que potser està molt complicat perquè les infraestructures que tenim nosaltres no són especialment el que demana la federació espanyola, però bueno, tenen que vindre a veure-mos. La mateixa Centaes crec que són 800 persones. O sigui, a la grada, veus, només n'hi ha 800. I nosaltres també, i el poble també vol que juguem així. Però clar, s'ha de veure tot, perquè clar, a veure on claves tu si tens una, jo què sé, una afluència de públic que vol vindre d'això, de 2 o 3.000 persones. On les col·loquem? Home, jo com a president, per anar a jugar a lo millor al Gira Bagandia, si està la possibilitat d'anar a Mestalla, preferiria Mestalla. I de Montes d'enguany, teòricament, l'últim any de Mestalla seria lo seu. Mm-hmm. O sigui, ningú millor recompensa per als jugadors, per a l'entitat, i fins i tot per al València, pues, l'última, per a nosaltres, l'últim que es podria veure en Mestalla, que estigués el Tavernes allí. Entonces, és valorar-ho tot.
1: El president de la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, Salvador Talens, van a fer tot el possible per jugar en el municipal de Tavernes, però si no, ells estarien encantats de jugar en Mestalla. Fem una pausa i anem a l'actualitat de l'Acadèmia, en este informatiu.
0: VCF Media, VCF Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. No, no, no. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment.
5: VCF Radio, l'Acadèmia.
1: Anem en l'actualitat de l'Acadèmia. El Mestalla continua preparant el seu partit este pròxim cap de setmana, dissabte, davant l'Elche Ilicitano, després d'haver guanyat victòria important este passat cap de setmana. Última hora del filial, Pablo Orch.
2: Pues l'equip que continua entrenant a les ordres d'Òscar Sánchez, preparant aquest important partit i recuperant progressivament els internacionals, els jugadors que han estat en les seues respectives seleccions, com són els casos de Amos Wanjala o Roman Davis en les absolutes de Kenya i de Venezuela, respectivament, que a més tots han tingut protagonisme en els últims partits disputats, també Dominika Staukas, que ha estat en la selecció de Lituània sub-21, o inclús Ismael Elaoud, que ha tingut minuts amb el Mestalla en aquest inici de temporada i que estan inferiors del Marroc. Són els noms dels quals estem pendents en esta setmana de tornada dels internacionals, però tenim dos grans protagonistes, Robin, l'actualitat del Mestalla, sí, l'actualitat de l'Acadèmia, que avui van a ser protagonistes en Sentiment UCF.
1: Aaron Mayol i Aymar Blázquez, jugadors canterans de l'Acadèmia, però que estan en dinàmica de primer equip, i vaja, en quin protagonisme pues estan tenint esta vesprada, pues protagonistes especials en el nostre magazín Sentiment UVCF, totes les vesprades de 7 a 8, avui amb Pablo Orch i amb servidor. Ahí anem a estar pues contant-vos, Pablo, ixa interessant entrevista amb Aaron Mayol i Aymar Blázquez.
2: Sí, tenim ganes de parlar amb ells perquè podem dir que són els xics de moda, no?, en l'Acadèmia, els dos últims en escriure el seu nom en el mural de Paterna a Mestalla, en debutar amb el primer equip després de passar per l'Acadèmia, i amb ganes, no?, de conèixer, no?, com estan vivint aquestes setmanes tan especials per a ells.
1: Bueno, pues anem a anar acabant este informatiu del València d'este dimecres 7 d'octubre, com hem començat en ixa notícia que estàveu esperant tots els abonats del València i futurs nous abonats del nou Mestalla, dels preus, de quins van a ser els preus per als nous abonaments del nou Mestalla. El preu més barat del nou Mestalla, 300 euros. Ixe serà el preu més barat en línies generals. El preu més car del nou Mestalla, 1.700 euros, i així n'hi haurà que sumar també els descomptes que se mantenen, de que són, van a ser iguals que la passada temporada, un 10% menys de mitjana, 10% més barats de mitjana els preus del nou Mestalla si els comparem als de l'actual Mestalla. I ja dic, tota la informació la teniu ahí, pues, en camí a una nova casa, valenciacf.com, però la grada baixa de 1.100 a 1.700 euros, la grada mitjana de 600 euros a 1.100 euros, la grada alta de 400 a 650 euros i la grada superior, la més alta, de 300 a 450 euros. Estos són els preus dels nous abonaments que vos hem contat en este informatiu del València, però esta vesprada en el nostre magazín Sentiment UCF continuarem informant. Així estem, en la ràdio oficial de València.

0: Moments històrics del València.
1: Amb l'arribada dels anys 20, apareixen els primers grans ídols del València Futbol Club. Cubells, futbolista de qualitat, va ser el primer internacional de l'equip. I Montes, un esplèndid rematador, autor de l'únic gol en el partit inaugural jugat a Mestalla. Va ser en esta dècada, concretament en la temporada 22-23, quan el València Futbol Club va aconseguir el seu primer títol oficial, el campionat regional, sense perdre un sol partit i superant la final contra el Múrcia. En eixa època, el xec Anton Fiver era l'encarregat d'entrenar a l'equip, convertint-se en el seu primer entrenador professional de la història del València i una de les figures clau del seu creixement esportiu. L'expansió imparable del club es va traduir en un augment considerable del número de seguidors. En eixe context, els responsables de l'entitat es van plantejar la conveniència de canviar de camp. El del Girós s'havia quedat xicotet. Així va néixer el germen d'un nou recinte que acabaria inaugurant-se el 20 de maig de 1923. El camp de Mestalla, que segueix en el mateix lloc i s'ha convertit en l'actualitat en l'estadi més antic de la primera divisió del nostre país. Però este no va ser l'únic fet rellevant. Un any després, es va presentar la nova bandera de l'equip, en la qual, en l'anvers, es mostrava l'escut del club sobre un fons blanc i en el revers, la senyera. Un altre èxit de la gran repercussió va ocórrer en la temporada 27-28, quan els valencianistes van eliminar el Real Madrid en la Copa d'Espanya i es van classificar per a les semifinals. En la temporada següent, la 28-29, es posa en marxa el que avui coneixem com a campionat de Lliga, encara que el València Futbol Club, després d'una agra controvèrsia, va ser destinat a competir en la segona divisió. Però esta situació no duraria molt. El València Futbol Club es va proclamar campió en la temporada 30-31 i després de guanyar a tots els seus rivals a casa. D'aquesta manera, el club va aconseguir pujar a primera divisió amb tots els honors.
2: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
3: Valencianistas, soy Rubi. Sigo los partidos del Valencia Mestalla en la radio oficial del club.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimecres 7 d'octubre, on el València, ara, en uns minuts, va fer oficial tots els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. Ja diem, el València va informar en breu de quins van a ser tots aquests preus, de tots els abonaments per al nou Mestalla, de totes aquestes zones on se van a poder abonar els actuals abonats i socis del València, per a que pues vagin coneguent i vagin anant triant el seu futur seient per al nou Mestalla. Ja dic, en uns minuts se farà oficial, però ja els podem avançar que el preu mitjà del nou abonament del nou Mestalla serà més barat que l'actual Mestalla, un 10%, aproximadament un 10%. La mitjana és, en el nou Mestalla, ja dic que estem parlant d'un abonament mitjà, costarà 537 euros pels 599 que costa en l'actualitat, en l'actual Mestalla. Ixa és la mitjana, però ja diem, en uns minuts coneixerem tots els preus de totes les zones i tots els sectors del abonatge del nou Mestalla. Uns preus que aniran dels 300 euros, que serà l'abonament més barat en el nou Mestalla, als 1.700 euros, que serà l'abonament més car del nou Mestalla. És a dir, allò que va dir el director general del València la setmana passada, Javier Solís, que l'abonament més barat del nou Mestalla, que costarà 300 euros, pues costa igual que l'actual Mestalla. O que l'abonament més car del nou Mestalla, que costarà 1.700 euros, és més barat que l'actual Mestalla. Bueno, i a tots aquests preus caldrà també afegir els descomptes, que se mantenen tots els descomptes d'esta temporada. Ja dic, ara, quan el València ho faça oficial, que va ser en minuts, pues, ho desglossarem, persones, tot el que va a costar aquests nous abonaments, però dic, la mitjana és un 10% més barat que l'actual Mestalla. El més barat, 300 euros. El més car, 1.700. I també el València se marca com a objectiu per al nou Mestalla tindre un 20% més de nous abonats. En l'actualitat, en el vell Mestalla, són 40.000 els abonats. El València vol tindre en el nou Mestalla 50.000 abonats. Bueno, pues ja dic, ara anirem contant-ho poc a poc, perquè evidentment és la notícia del dia. Pues ja vos venien contant estos dies pues com anava a ser ixe trasllat dels abonats, dels socis del València al nou Mestalla, i tots esteu preguntant-nos pels preus. Quan sabrem els preus? Bueno, pues ha arribat el dia. Ui, en uns minuts anem a conèixer tots els preus, però ja vos hem avançat pues ixes dades generals que ara, ja dic, en uns minuts desglossarem poc a poc. Bueno, pues tot això, que és el que tenim preparat en este informatiu del València, on també vos contarem l'actualitat esportiva del València, que ha continuat pues entrenant-se, treballant, avui així, este matí a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el que serà el retorn a la Lliga este pròxim diumenge, 9 de la nit, a l'estadi del Sardinero, davant el Racing de Santander, el que serà també el debut com a nou entrenador del València, Javier Aguirre, en la banqueta valencianista. Bueno, pues també repassarem con no l'actualitat de l'acadèmia, però avui, ja dic, l'argument principal d'aquest informatiu, perquè evidentment tots esteu pendents, són els nous abonaments, els preus dels nous abonaments del nou Mestalla. Saludem ja al nostre company Pablo Orch. Què tal, Pablo?
2: Molt bé, Robi, estem pendents, no, de que es faça finalment oficial eixos preus de els abonaments, però ja podem avançar, no, el que estem comentant, eixes xifres en quant als abonaments, en quant als preus, no, de mitjana, hi haurà pues quasi el 40% dels abonaments per davall dels 500 euros, un abonament mitjà, no, que baixa respecte a l'actual camp de Mestalla, i aquests preus, no, que van oscil·lar entre els 300 i el 1.700, igualant el preu més barat de l'actual Mestalla i baixant el preu més car del nou de l'actual Mestalla en quant a les xifres per dalt i per baix. Després podrem entrar en més detalls, però sí que hem d'explicar, no, que va haver zones en les quals no van a poder treure els abonaments, és algo prou habitual, com és la zona de visitant, però també per normativa UEFA pues van a habilitar-se, no, altres zones en les que no va haver abonaments, però bueno, això són detalls que anirem a poc a poc comentant. El més important, no, és que avui pues ja anem a poder conèixer tots aquests preus, diferents sectors, com va estar dividit el camp i com van a repartir-se aquests preus en les diferents graderies. Si a partir d'ahir, recordem que el pròxim dilluns, el pròxim dimecres, dia 14, comença aquest període per a fer les agrupacions i es van a poder fer ja coneguent els preus. Per a partir d'ahir, pues, conèixer, decidir i fer aquests grups de cara a elegir posteriorment el lloc on vols tindre el teu seient, on vols tindre el teu abonament.
1: Ja diem, ara en uns minuts, el València, a través de la seva app, de la web, i així, en este informatiu, en tots els seus canals oficials, en totes les seues plataformes, va a informar de manera oficial de tots els preus dels que seran els nous abonaments per al nou Mestalla. Així pues, estem avançant, lo que ara, pues, en breu, confirmarem que la mitjana d'aquest abonament per al nou Mestalla serà un 10% menys que l'actual. I ja ho hem dit, el que costarà 537 euros de mitjana en el nou Mestalla pel 599 de l'actual Mestalla. Ja dic, més dades generals. El 40% dels abonaments seran inferiors a 500 euros, que ixos se concentraran pues, en el tercer anell. I ara, ja dic, també ho explicarem tot, totes les zones, com estan dividides en el nou Mestalla, per a que vosaltres, ja dic, ara, quan s'obriga este primer procés, a partir del 14 d'octubre, d'agrupar-vos, d'associar-vos en tota la gent que vulgueu, o si voleu anar a soles, teniu que fer aquest procés a partir del 14 d'octubre, ja conegueu pues, el futur seient on se podeu abonar i el que vos costarà. Però ja dic, ara de seguida, en breu, ho detallem tot. Pablo, anem a fer un apunt d'última hora, perquè després també ampliarem sobre el que ha sigut l'entrenament d'este matí, perquè l'equip, ja dic, ha continuat entrenant-se a la ciutat esportiva de Paterna preparant aquest partit davant el Racing de Santander. Conta-nos l'última hora.
2: Sí, ara de seguida reprenem la informació sobre estos abonaments de nou Mestalla. Pel que fa a l'última hora de l'equip, hem de parlar d'aquest entrenament en el matí d'avui. L'equip continua preparant el duel de diumenge, eixa tornada a la competició davant el Racing, i ho ha fet amb diferents noms propis, no?, que hem de destacar. En el cas de Luis Rioja, continua treballant per a poder estar en aquest partit de diumenge. Ha estat al marge treballant, per això sí, de manera intensa. Les sensacions són bones i va treballar dur per a poder aplegar aquest duel contra el Racing. I tenim que parlar també de Fulquier, que ha entrenat pues, amb quasi total normalitat. Copete també ha fet part de l'entrenament amb el grup, i Danjuma és el que ha estat al gimnàs. No han estat, ara després parlarem més d'ells, Dimitrescu i Guido. En este cas, Dimitrescu de tornada després d'aixos compromisos amb la seva selecció, i en el cas de Guido recordem que ha estat en aixe homenatge a Leo Messi amb la selecció argentina i que demà estarà de nou amb els seus companys ja sumat a aixes sessions d'entrenament.
1: Bueno, pues això és l'última hora del València, última hora esportiva, perquè dic, torna a la Lliga. Tenim ganes també ja de veure el nou València, Javier Aguirre, que debutarà com a nou entrenador en la banqueta valencianista, l'estadi del Sardinero, davant el Racing de Santander. Pues pendents a veure de Danjuma, sobretot, com ha contat Pablo Orch, avui tampoc s'ha entrenat. A veure si demà i en el que queda de setmana Danjuma se pot recuperar d'aixos problemes que arrossega al turmell i pot estar disponible. Luis Rioja ja ha fet una part avui de l'entrenament, al igual que ahir, i el jugador vol estar. El jugador sevillà vol estar, ja coneguem a Luis Rioja, i ell pues, ja va jugar. Recordem l'últim partit davant la Reial Societat, i este temps de paró ell volia pues, dedicar-lo a recuperar-se del tot. I per això pues, està entrenant-se de manera parcial amb el grup, però vol arribar. I la resta, el que hem dit, jugadors tan importants com César Tàrrega o Diakabí, en una parcel·la defensiva de València que estava molt tocada, molt mermada, pues Javier Aguirre va poder recuperar-los de cara a aquest partit davant el Racing de Santander del pròxim diumenge. Però després ampliem, perquè la notícia del dia és la que tots esteu esperant, els preus d'aixos nous abonaments per al nou Mestalla, que ja dic, anem a conèixer de seguida, en breu. I Pablo, anem a explicar, ja dic, i anem a tindre tot el temps que faça falta per a que els abonats del València i els futurs nous abonats, els socis VCF, pues, coneguen primer com se van a distribuir les zones de l'estadi i en cada zona el que va a costar pues cada abonament, perquè per a que vostès se facin una idea, va haver una grada baixa, que és la grada que va estar més a prop del terreny de xoc, una grada mitjana, una grada alta i una grada superior. Recordem que el nou Mestalla té una capacitat per a 70.000 aficionats, i aixina se van a dividir, evidentment, les zones del nou Mestalla. Grada baixa, la més a prop del terreny de xoc, grada mitjana, grada alta i grada superior.
2: En quant a la construcció, Robi, per a la gent que estiga veient-nos per API web, pot observar aquestes infografies que estan també al web del club. Un poquet mentalment, no? Pues visualitzem aquest nou Mestalla en tres anells, i són estos tres anells, en este cas l'últim d'ells, el de dalt, el més gran, pues el que està dividit, no? En aquesta grada alta i grada superior, en aquests dos espais diferenciats, i a partir d'ahí es segmenten els diferents sectors que va tindre, no? Eixe estadi pel que fa als abonaments i a la venda d'entrades.
1: Bueno, pues ja dic, això va ser, aixina se va dividir el nom Mestalla, grada baixa, grada mitjana, grada alta, grada superior, de manera diferent a lo que és l'actual Mestalla, allò de tribuna, anfiteatro, gol gran, tot això en el nom Mestalla va a desaparèixer, per a que vostès se facin una idea.
2: Nord, sud, est i oest.
1: Correcte.
2: Al final són els dos fons que van a estar al nord i al sud orientats, i est i oest van a ser eixes nomenclatures, no? Per als dos laterals, per a la principal, no? El que coneixeríem com la tribuna, i per a la grada lateral, no? Que es coneixeria en una nomenclatura més tradicional, però ens adaptem, no? També als estàndards de UEFA, als estàndards europeus, en esta nova nomenclatura també de les zones de l'estadi.
1: Bueno, pues anem, ja dic, en eixos preus que acaben de fer-se oficials, que acaba de fer oficial el València, per al nom Estalla, i que tots pues estàveu pendents de conèixer. I vos ho hem avançat en este informatiu. El preu de mitjana, el preu de mitjana de l'abonament del nou Mestalla serà un 10% més barat que l'actual. Els preus aniran dels 300 euros el més barat als 1.700, que seran el més car. Però, Pablo, anem poc a poc desgranant, desglossant tots aquests preus que s'acaben de fer oficials i acaba de fer oficials el València i que anem a anar explicant poc a poc.
2: Sí, ja estan disponibles en aquest portal web, en el web del València, tots els detalls, a més amb un mapa interactiu per anar ubicant-nos, per saber com serà cadascuna de les zones i com es veurà pues, el camp des de cada un dels espais. Però, si et sembla, Robi, comencem repassant aquests preus des dels abonaments de grada d'animació, que va estar ubicada en els sectors 116, 110, 118 i 119, en un dels fons de l'estadi, concretament en el fons nord, i que van atindre un preu de 340 euros. A partir d'ahí, anem a la grada superior, on en els diferents sectors en els que està dividida van anar els abonaments des de 300 als 450 euros, amb abonaments de 300, 350, 400 i 450. Estos en els diferents espais de la grada superior, d'eixe últim anell del nou Mestalla. En la grada alta, en eixa zona baixa del tercer anell, els abonaments van anar des dels 400 fins als 650 euros, en marges de 400, 450, 550 i 660. Després passem a la zona mitja, a eixa grada mitja, que és la que té eixa equilibri entre la visibilitat i la estar més a prop del terreny de joc, i en eixa grada mitjana els abonaments van anar des dels 600 euros en les zones dels fons als 1.100 euros en els espais més centrats, entre dos sectors també, o dos grups de sectors, que van atindre preu de 700 i 900 euros. I si anem a la grada baixa, eixa zona més propera al terreny de joc, els abonaments aniran des dels 750 a eixos que comentàvem, més cars, de 1.700 euros, amb espais també de 1.100 euros i 1.400 euros, i així van estar també ubicats en diferents sectors els espais per a persones amb mobilitat reduïda, que van atindre un preu de 300 euros, eixos abonaments, i que van estar en eixa grada baixa per a facilitar l'entrada i eixida d'aquestes persones amb mobilitat reduïda.
1: Bueno, pues ja dic, estos són els preus oficials que ha fet el València per a eixos nous abonaments per al nou Mestalla. Tota la informació la teniu pues, en l'app i en la web, i anirem així també pues, informant tots els dies, anirem donant informació de servici públic. El València fa oficial en el dia d'avui tots els preus per a que tots els abonats i els futurs socis VCF pues, vagin coneguent el seu futur abonament i el preu que li pot costar per a quan vaja, perquè ara recordem, i ara després recordem també les fases, quan comence el 14 d'octubre a reagrupar-se, a formar grups, o si voleu anar en solitari, pues, també podeu fer-ho, però que ja sàpiga el futur nou abonament que pot tindre i el que li pot costar, que és molt important, depenent de la economia de cadascun de nosaltres. Però tornem a repetir. La grada baixa, la que està més a prop del terreny de xoc, costarà de 1.100 euros a 1.700 euros. La grada mitjana, de 600 euros a 1.100 euros. La grada alta, de 400 euros a 650 euros. I la grada superior, que és la més alta, de 300 euros a 450 euros. I Pablo, a estos preus n'hi haurà que afegir els descomptes que se mantenen, els descomptes que has tingut esta temporada se mantindran també per a eixos preus en el nou Mestalla.
2: Sí, perquè el València continua apostant per aquests descomptes que ve fent les últimes temporades i es mantenen les xifres en quant als percentatges d'esta última temporada. Van a haver els descomptes per rango d'edat. L'abonament infantil va tindre un 50% de descompte respecte als preus que estem comentant i és un descompte que es va aplicar per a aquells que han nascut després del 1 de juny de 2011. L'abonament juvenil va tindre un 10% de descompte i va ser per a aquells que hagin nascut entre el 1 de juny de 2002 i el 31 de maig de 2011. En este cas, l'abonament adult és el dels preus que estem parlant i també va haver un 10% de descompte per als majors de 65 anys, que es va aplicar als nascuts abans del 31 de maig de 1962. Després tenim els descomptes d'accionista, que és d'un 5% per a aquells que tinguin accions 11, en este cas, o més de 11, abans del 30 d'abril de 2027, i el d'assistència. Recordem que l'assistència als partits té premi en el València de cara als abonaments de la temporada següent i es va aplicar un 10 o un 15% de descompte si s'ha assistit al 80% o al 100% dels partits d'esta temporada. Per tant, important acomiadar al camp de Mestalla, assistir, acudir i complir, no?, en estos requisits d'assistència per a tindre eixe descompte de cara als abonaments del nou Mestalla. A banda, hi ha que recordar que el València ofereix habitualment la possibilitat del seient lliure i este seient lliure va a poder significar un descompte de fins al 50% de l'abonament perquè s'aplicarà el 40% de cada venda d'eixe seient lliure. Si lliberes el teu seient i eixa entrada es ven, pues eixe 40% se te va aplicar al descompte fins al descompte del teu abonament fins a plegar a un 50%, és a dir, te pot costar la meitat d'eixos preus que estem parlant si fas ús del seient lliure.
1: És a dir, i tornem a repetir, els descomptes d'esta temporada, els que ja heu tingut, també se mantindran per a la pròxima, per al nou Mestalla. Més informació. La grada d'animació del nou Mestalla, Pablo, que tindrà 2.235 seients. Aixina serà aquesta grada d'animació. En l'actualitat n'hi ha 1.800 en Mestalla, que tots no estan coberts, pues el nou Mestalla tindrà 2.235 seients que costaran i s'agrada animació 340 euros.
2: Sí, parlem dels sectors 116, 117, 118 i 119 que van estar en el fons nord del nou Mestalla i que van a donar cabuda a aquesta grada d'animació amb l'aforament pues, que estem comentant en estos moments i que de moment pues, va ser així inicialment, encara que podria ampliar-se en cas de que siga necessari a futur. És una zona en la que pues, van estar ubicats els membres de la grada d'animació que està disponible pues, en aquest procés diferenciat, en este cas el de la grada d'animació per al trasllat dels seients és automàtic. En este cas, si vas a quedar-te en la grada d'animació, està tot explicat en el web, però hi ha un trasllat automàtic del teu seient si vols continuar en esta grada d'animació en el nou Mestalla. No hi ha que fer agrupació i de més, ni hi ha que acudir a cap cita, sinó es va garantir aquest seient en la grada d'animació. A banda, com va ser més gran que la que hi ha actualment al camp de Mestalla, pues van a poder haver noves altes en esta zona i també s'explica si vol canviar-se de zona, si vols eixir d'esta grada d'animació, com pots fer-ho també en aquest procés de diferents fases i com pots també adherir-te al procés de noves altes. Està tot detallat al web, aquest portal específic d'este camí cap a una nova casa, en el apartat de grada d'animació, en el qual, com diem, s'expliquen les diferents variables. Quedar-te en la grada d'animació, eixir o entrar, per dir-ho d'alguna manera.
1: I ja diem, de cara a lo que serà el nou Mestalla, el València té previst pues, que n'hi hagués un 20% més d'abonats. En l'actualitat n'hi han 40.000, són 40.000 els abonats que té l'estadi de Mestalla. Pues passarem, o el València vol passar, als 50.000 nous abonats. Ja dic, aquestes són les xifres i les previsions que té el València. Un 20% més d'abonats. És que en l'actualitat, més els socis VCF, que el València té comptabilitzats, que poden ser més de 10.000. els socis VCF, futurs nous abonats del València. Ja diem, esta és tota la informació que acabem de conèixer de manera oficial, que el club acaba de publicar i que vosaltres pues, podeu entrar en la pàgina web, en l'app del València i bueno, tindre tota aquesta informació. I molt important també, Pablo, la ferramenta 3D interactiva, sí, que fica el València a partir de ja per a que tots els abonats i futurs abonats del València coneguen la seva futura localitat, el seu seient, de manera pues com si estigueren en el nou Mestalla. Fas un clic en eixa plataforma 3D interactiva i podràs veure el teu futur seient en totes les zones de l'estadi, Pablo.
2: Sí, de fet, aquells que estiguen seguint-nos a través de l'app, del web o del canal de YouTube estan veient un exemple d'eixes diferents imatges, no?, que anem a poder veure en eixe disseny 3D des de cadascun dels sectors, al igual que passa pues, quan vas a comprar entrades ara en el actual Mestalla, pues, vas a poder veure com va ser, no?, eixa experiència en els diferents sectors, com es veu el terreny de joc, com va a veure's, no?, la resta de l'estadi, i aprofitar, no?, per anar sentint-te dins del nou Mestalla i ajudar-te. Jo crec que el més important és això, és que és una ajuda per a conèixer com va ser la ubicació en el nou Mestalla, com vas a veure el futbol, depenent del sector en el que decidisques estar, i a partir d'ahí pues, tindre més arguments, no?, per a prendre una decisió tan important com aquesta, que és elegir eixe espai, eixa ubicació en el nou Mestalla.
1: Jo crec que esta ajuda que fica el València, esta forma d'interactuar 3D de manera virtual des d'allà on estigues per a veure la teua localitat, pues, és molt important, perquè així pots conèixer el que serà el teu futur seient o el que més t'acople. Ara ja saps els preus de totes les zones de l'estadi. Pues ara pots clicar en la zona que més t'interessa, a veure com pots veure des d'ahí, des d'aquesta zona, que és virtual, però serà la que tu veuràs en el nou Mestalla el partit del València. Per això crec que aquesta ferramenta és molt útil, Pablo.
2: De cara a Robi, a aquestes agrupacions que puguen donar-se, dels que estem parlant a partir de la setmana que es puguen conformar aquests grups, és molt útil perquè, a més, la ferramenta et permetís compartir la imatge d'un sector en concret, compartir l'enllaç d'aquesta previsualització per a passar-la, no?, a aquestes persones en les que estigues parlant, per a compartir-se gent, per a compartir zona i anar fent aquest debat, no?, per veure com es veu des de cada lloc. De fet, ara mateix estem veient en imatge la zona de premsa, com es veurà des d'aquestes pupitres de premsa en aquesta zona centrada de l'estadi, però el que diem, estan totes les zones disponibles, totes les zones configurades per a poder elegir, per a poder veure pues, com serà aquesta visió quan estiga acabat el nou Mestalla i com anem a poder veure el terreny de joc des de cadascuna de les posicions.
1: I ja dic, pots conèixer tots els detalls que vos estem contant i que vos anirem contant tots els dies, així en l'informatiu del València, en la web i en l'app, i en aquesta direcció que el València pues, des d'avui també pues, ha ficat per a tots vosaltres. Camí a una nova casa.valenciacf.com. Ahí estan tots els detalls que estem contant i tots els dubtes que pugues tindre. Ahí accedixes, camí a una nova casa.valenciacf.com, i ho pots, t'ho poden resoldre tot, i si no, evidentment, anant a l'àrea afició del València. Tots els dubtes que pugueu tindre, pues, mos estrau ja Déu, així anirem també pues, tractant de resoldre-ho, i si no, pues, també està l'àrea afició, però això és on pots accedir i tindre tots els detalls, Pablo.
2: Sí, de fet, ja ha anat volcant-se tota la informació que hem anat contant setmanes enrere, els diferents processos, les diferents infografies, els diferents detalls que hem anat donant setmanes enrere, i avui s'afegeix, no?, esta plataforma 3D, tota la informació dels preus i tots els detalls, no?, dels diferents col·lectius, com dèiem abans, persones amb mobilitat reduïda, i sagrada animació i diferents situacions que van estar totes en eixe portal web del Nou Mestalla, en eixe camí a una nova casa, i que ja estan a disposició de tots. De fet, ahir van a poder comprovar alguns dels detalls que nosaltres ja fa temps que hem vingut comentant, com ixa major distància, per exemple, entre els seients, ixa major confortabilitat que va tindre el nou estadi. Pues bé, també visualitzant ixa plataforma, anem a anar veient, no, tots aquests detalls de com va ser la nova casa dels valencianistes.
1: I molt, molt important també, n'hi hauran zones del Nou Mestalla que no van a ser abonables per diferents criteris, com la grada visitant, o també, pues, ojalà puguem jugar una competició europea. Ahí també UEFA determina un número determinat de localitats i d'entrades que evidentment el València no se van a poder abonar per a un futur, ojalà estiguem en Europa.
2: Sí, perquè es dona en este cas en la normativa UEFA que hi ha unes zones de seguretat que s'han de deixar i que si tu les tens ocupades per abonaments, pues te toca reubicar aixòs abonats de cara als partits que puguen donar-se de competició oficial. Si tu ja t'avances a això i deixes aixes zones pues, lliures, després és tot més senzill i tot el món va estar en el seu lloc. El València pues, s'adapta, no?, aprofitant del canvi d'estadi a diferents circumstàncies, i va deixar pues, aixòs espais, també zones que estaran dedicades a compromisos de patrocinadors i de més, que no van a eixir abonaments, però la resta de sectors, com veiem en pantalla, estan disponibles i hi ha gran varietat d'espais per a poder elegir i per a poder decidir on veure el futbol en el Nou Mestalla.
1: Recapitulem de nou, però ja dic, teniu tota la informació en camiaunanovacasa.valenciacf.com, ahí teniu tota la informació i així vos l'anirem donant tots els dies. Els preus dels nous abonaments per al Nou Mestalla. El més barat, 300 euros. El més car, 1.700 euros. I, bueno, i recordem, Pablo, pues, com seran aquests preus en la grada baixa, en la grada mitjana, en la grada alta i en la grada superior.
2: Pues mira, ara anem a fer-ho al revés que abans. En eixa grada baixa, en eixa zona més propera al terreny de joc, els abonaments aniran des dels 750 als 1.700 euros en els diferents sectors que estan detallats en la infografia, i així estaran ubicades tant la grada d'animació, amb un preu de 340 euros, com els espais habilitats per a persones amb mobilitat reduïda, que tindran un preu de 300 euros els abonaments així. Si anem a l'anell següent, a la graderia mitjana, així els preus aniran dels 1.100 fins als 600 euros. Anirem baixant així en quant als preus. En la grada alta, en eixe tercer anell, hi ha dues zones diferenciades, la grada alta i la grada superior. En grada alta, dels 650 fins als 400 euros. I en la grada superior, els abonaments aniran dels 450 fins als 300 euros, que tindran els sectors amb els abonaments més barats en el camp de Mestalla, en eixos fons de l'estadi del camp de Mestalla.
1: I ja diem, el preu mitjà del nou abonament en el nou Mestalla, més barat que en l'actual, costarà 537 euros en el nou Mestalla pel 599 de l'actual Mestalla. Ja dic, un 10% de bueno, més barat l'abonament mitjà del nou Mestalla al vell Mestalla. I el 40% també és una dada que hem donat d'abonaments. N'hi haurà més del 40% d'abonaments del nou Mestalla per baix dels 500 euros. Que tots estos estaran en el tercer anell, on hi ha més de 30.000 seients. Bueno, són les dades generals per a que vostès se facin una idea de com va ser aquest trasllat al Nou Mestalla una volta que avui s'han conegut els preus de totes aquestes zones, que era el que els aficionats, abonats i futurs abonats del València volien conèixer. Crec que no se deixem res, Pablo.
2: Jo crec que ho hem repassat tot pel que fa a aixòs preus, a aixòs graderies, a aixòs zones, a aixòs sectors, que recordem a través de la plataforma 3D que ha habilitat el València, dins d'aixòs portal Camí a una nova casa, van a poder veure, van a poder apreciar com va ser la visibilitat des de cadascun dels sectors, no sols en imatge fixa, sinó dins de cada sector. Van a poder manejar la pantalla, van a poder mirar cap a un costat i cap a l'altre per tindre una sensació, per tindre una visió més real del que va ser eixa ubicació dels diferents sectors del nou estadi del València.
1: I ara què? Pues a seguir el procés que ja havia informat el València, a crear els grups per familiars, per amics, per penyistes, el que vosaltres considereu, o si voleu anar a soles, també podeu anar a soles, al Nou Mestalla, però, ja dic, a partir del 14 d'octubre, la pròxima setmana, s'obre ja aquest procés de formació de grups o per a, bueno, apuntar-se al que serà el teu nou abonament per al Nou Mestalla, Pablo.
2: Sí, del 14 al 30 d'octubre, recordem, va estar habilitat aquest període, aquesta fase 1, per a la creació de grups de cara a unir-se amb familiars, amics o companys de penya per a garantir que vas a tindre assientos junts, seients un al costat de l'altre per a gaudir del futbol en el Nou Mestalla. Eixa va ser la primera fase. La següent, que és la que està un poc més vinculada inclús al que estem parlant avui, va ser la selecció de seient. Ho farà un representant de cadascú d'aquests grups i aquest període s'allargarà des del 17 de novembre fins a maig de 2027. Es calcularan els ordres en funció d'aixòs agrupaments i s'anirà donant una cita presencial per a que un representant de cada grup pues elegisca aixòs seients definitius en el camp de Mestalla. Un procés que acabarà ja en juny-juliol de l'any que ve, 2027, amb el pagament dels abonaments, amb aquesta formalització dels abonaments. Per tant, el procés que anirà avançant, i no serà fins a les dates habituals, fins a juny-juliol del pròxim any, quan hi haurà ja que formalitzar i pagar aquests abonaments. No hi ha
1: molt
2: que fer
1: important.
2: Cap avançament.
1: Molt important també en estos processos. El primer, la creació de grups. Tots. Teniu que, ja dic, apuntar-vos tots. Si aneu en grups o vas tu i el teu fill o si vas a soles, pues bueno, tots teniu que fer este procés, que va ser 100% online, Este primer procés va ser 100% online, com ha contat Pablo, començarà del 14 al 30 d'octubre. I ja dic, tots els dies, així anirem donant informació de servici públic. I ja després, el club vos cridarà per a començar el següent procés, que és la selecció del seient, on tu t'assentaràs al Nou Mestalla, que prèviament tu, pues, fins el 10 de novembre, i ja coneguent els preus i totes les zones de l'estadi, ja pots anar fent-te una idea. Crec que en aquest procés, o en aquest temps, pues, tens que anar mirant, m'agrada així, m'agradaria allà, puc gastar-me això, puc gastar-me allò, ja dic, a través d'eixa ferramenta, ixa ferramenta 3D interactiva que fica el València per a qualsevol zona a l'estadi, pues saps on te pots assentar i el que te pot costar. Per a quan te quidre el club, a partir del 10 de novembre fins maig del 2027, pues pugues triar la teua localitat. Si has anat en grup, recordem-ho una altra volta, Pablo, si és en un grup, tindrà que seleccionar-se a un capità, a un portaveu, a un representant, i ixe, en nom de tots, triarà el lloc per al futur Nou Mestalla.
2: Sí, serà en la sala 1923 de l'actual Mestalla. Així se li donarà una cita presencial per a acudir en nom d'aquest grup, d'aquest agrupament que s'hagi fet de manera prèvia per a elegir els seients. Tants com formen el grup, pues, depenent de l'ordre que tinguin, per aquesta antiguitat que es calcularà pues, en funció de la gent del grup, hi haurà que elegir. Així, seient per seient, com es vol ubicar aquesta agrupació que es faça.
1: I en este segon procés, que ja començarà el 10 de novembre, quan te quedi el club, pues tindràs diferents opcions. De manera presencial, imagina que el club te diu pues la pròxima setmana, el dimarts a les 10 del matí. Bueno, pues que jo no puc anar. Pots fer aquest procés virtualment. Pots fer virtualment també el procés. Si no pots anar personalment, també el pots fer virtualment. I si no pots ni presencial ni virtual, pots cedir la teua capitania o la teua portavocia a una altra persona i que vagi i que faça també este procés. Perquè, ja dic, el València dona totes aquestes opcions. Que vagi al final el capità, si sí, no de manera virtual, i si no que cedisca, evidentment, a una altra persona del grup.
2: Al final el que el busca, Robi, és que tu no pergues aquest dret, no?, que t'otorgarà aquest ordre en funció de la gent del grup per elegir en el moment que te toca, que no elegisca algú posterior al teu ordre, no?, abans.
1: Exacte.
2: Que tu. Per això es van a facilitar
1: procés,
2: de diferents opcions.
1: I en este procés de selecció de seient, evidentment, tu ja tries el futur, el teu futur nou seient en el nou Mestalla, però ahí no has de pagar res. Ahí tu no has de pagar absolutament res, simplement tries el lloc on te vas a sentar al nou Mestalla, però ahí no has de pagar res. Això ja serà en el següent procés, en la formalització, per a juny i juliol del 2027. Però crec que estan explicat bé tots els processos, Pablo.
2: Sí, hem detallat tots els processos i ara el que toca als abonats és pues, anar decidint o pensant sobre aquesta decisió en quant a elecció de zona, en quant a aquests agrupaments i a més pues, amb la cosa positiva, no?, de saber ja pues, aquests preus a l'hora d'establir, no?, aquestes negociacions, per dir-ho d'alguna manera, en els amics, en els familiars, en els companys, per a veure el futbol. Així que un passet més, Robi, de cara a aquest camí cap a una nova casa.
1: Camí a una nova casa, al nou Mestalla, a la nova casa de tots els valencianistes. Avui era un dia pues, important on els abonats, actuals abonats del València i els que van a ser futurs abonats del nou Mestalla, volien conèixer els preus, ja els hem contat tots els dies així en

0: pues té un preu de 300 euros, el més barat, a 1.700 euros. Però ara, ja dic, també ja dic, en esta ferramenta podeu veure pues, on el vostre futur seient del nou Mestalla i el que vos pot costar. Pablo, anirem informant tots els dies, però crec que la informació està contada.
1: Sí, a poc anirem recordant d'aixòs punts, d'aixòs ítems dins d'este calendari. El més immediat, ja ho saben, la setmana vinent i s'inici de la creació dels grups, però ara, pues ara toca reflexionar i començar a conformar aixòs grups. Recordem, a partir de pròxim dimecres es podrà ja fer oficial, no?, traslladar al València la intenció d'aixòs grups que es puguen formar, i a partir d'ahí, setmana a setmana, anirem contant com va cada procés i quin és el següent pas.
0: Aixina va ser el trasllat al nou Mestalla, a la nova casa de tots els valencianistes, amb els preus oficials que hem conegut en el dia d'avui i que ja diem tots els dies vos anirem pues, refrescant, informant, així, en este informatiu del València. Ara una pausa i anem en l'actualitat, en l'última hora esportiva, que l'equip juga el diumenge en el Sardinero, torna a la Lliga davant el Racing de Santander.
2: VCF Media, VCF Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna a la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdes la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
0: Anem a contar ara l'actualitat esportiva del València. Després de tota la informació que vos hem donat dels preus dels nous abonaments de Mestalla, toca ara, perquè torna el futbol, torna la Lliga el diumenge, 9 de la nit, al Sardinero, eixe partit davant el Racing de Santander, que ja tenim ganes de veure el nou València de Javier Aguirre. Pablo, hem donat un detall en la portada d'este informatiu, però anem a ampliar la informació en el que ha sigut este dia d'este entrenaments, on Danjuma ha continuat sense entrenar-se. Anem a veure si pot arribar per al partit. Luis Rioja ha fet una part de l'entrenament i el sevillà

0: Queden 3 minuts. Queden 3 minuts. Vinga, València. Un esforç final. N'hi ha que suar fins al final. Cada esforç, cada moment, cada valor, cada disputa.
1: No
0: que no se'ns pot escapar esta victòria, este primer triomf importantíssim de la temporada.
1: No te poden ganar en el remate.
0: Ojo,
1: anterior.
0: Ojo, que era ahí, volia recuperar, no, la pilota. L'Alavés se la vol emportar Mariano. Continua Mariano la pilota. Mariano que juga, obre la dreta, busca la centrada. Ve la trau Iker Córdoba. I se va la llunyat buscant ahí Arnau Danjuma. No arriba Danjuma. La recuperen ells una altra volta. El balón para Alavés, para Ander Guevara. Guevara y Koski. Amb la pilota, buscant el pase. Ahí la banda esquerra para que entre Yussi. Ahí estaba. Ahí estaba molt bé Otorbi. Provocant el servicio de banda. Que ve Otorbi, que veo a fetar a Otorbi. Espera que siga servicio de banda. Favorable al Valencia. Van a quedar ahí. 2 minutos. Van a
2: por
0: quedar dos
2: que
0: minutos, venga.
2: Está Javi Guerra por detrás de Mayol porque está ahora sí acalambrado Mayol.
1: Mayol está acalambradísimo, no acalambrado.
0: Bueno, pues queden 2 minutos, va. 2 minutos le queden al partit. A Boreara, ahí Arnau Martínez disputa dicha pilota. El balón ahí para Lucas Boye en la frontal del área. Que ve Pepe Luta Pantaye. El llançament de Lucas Boye. La trau Mayol, busca Otorbi. Otorbi en la pilota, Otorbi. Le han fet falta. Li han fet falta, sí, és falta.
2: Bien, David, bien,
0: és
2: David.
0: És falta, sí, senyor, la provoca molt bé David Otorbi, se falta. Sí, senyor, del jove jugador de l'Acadèmia. També tirant ofici, fent
1: claro.
0: El que tenia que fer.
2: Buenos minutos,
0: Otorbi. Se falta, parant el partit, sí, senyor. Bueno, que va. Bueno, que Açò ja està a punt, va. Açò ja està a punt. Queda minut i mig. Allà va Trau. Arnau Martínez, pilota llarga, buscant ahí a Danjuma, Danjuma, estaven fora de xoc, Arnau Danjuma, queda un minut, vinga, un minut perquè el València sume la primera victòria de la temporada, una gran victòria de molt de mèrit, per assaltar Mendizorroza, vinga, anem a veure, ara n'hi ha, ahí reclamen una falta, no n'hi ha falta, és que no n'hi ha falta de Gallà, i el xoc continua, i la pilota és nostra, Iker Córdoba. Buscant ahí, Aaron Mayol, Mayol a l'esquerra, però Jesús Vázquez, vinga, que queden segons ja, estem ja en l'últim claro. Minut del 5, ha afegit l'àrbitre, ara perdem el valor, recupera la pilota a la vez,
1: no
0: se la volen portar ahí, l'equivava Zorro, baixa Mariano, recupera la pilota, Mariano, ahí per banda, recupera Javi Guerra la pilota, punta, està Javi Guerra d'emportar el valor, però queden segons, esta pot ser l'última, València, vinga, va, esta pot ser l'última jugada, n'hi ha que defensar-la bé, que ataquen ells, que ataca l'Alavés, el balón des de la banda dreta, ahí está ese balón, defensa en Jesús Vázquez, continúa la pilota, la trau Gallà, no n'hi ha res, encara que ho proteste, no n'hi ha res, balón llarg per a Danjuma, a veure que Danjuma s'aborda la pilota, Danjuma està sol, Danjuma, i Sivera, lila para Sivera, però ja està,
2: Açò ja està,
0: el València va guanyar, la primera victòria, sí senyor, la primera victòria de la temporada, que mèrit, quin valor té esta victòria, el primer triomf del València, sí, en Mendizorroza, guanyant-li a l'Alavés, a l'equip revelació de la Lliga, a un equip que havia guanyat els 3 partits així a casa, ha arribat este València d'Òscar Sánchez, un València valent, un València atrevit, i li ha guanyat el partit, sí senyor, assaltant de nou Mendizorroza, que feia 9 anys, que el València no guanyava així des de la temporada 2010-2020. Así está. El València d'Òscar Sánchez en la seva estrena. Quina gran estrena ha tingut per a guanyar 0-1 amb el gol de Luis Rioja en un gran partit del València. Sí, senyor.
2: ¡Qué falta nos hacía esto, Miguel Ángel Bosio! Ganar un partido de fútbol, por Dios, la primera victoria de la temporada de la 26-27, no exenta de sufrimiento, con un gol de Luis Rioja en una situación en la que acaba lesionado, un ex que no lo celebra, pero un Valencia necesitadísimo, el Valencia de Óscar Sánchez, que hoy ha competido como había que hacerlo frente a un Alavés que lo había ganado todo en su casa y que al final has tenido también en esa oportunidad en las botas de Luis de ponerte por delante y te lleva los 3 puntos.
1: Vos fíjate que terminamos, yo por lo menos terminé la primera parte con una rabieta increíble porque el Valencia había hecho 43 minutos

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estamos un día más en el informativo del Valencia, el informativo de VCF Media Radio de este dimecres 7 de octubre, on el Valencia, ara, en uns minuts, va a fer oficial tots els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. Ja diem, el Valencia va informar en breu de quins van a ser tots aquests preus de tots els abonaments per al nou Mestalla, de totes aquestes zones on se van a poder abonar els actuals abonats i socis del València, per a que pues vagin coneguent i vagin anant triant el seu futur seient per al nou Mestalla. Ja dic, en uns minuts se farà oficial, però ja els podem avançar que el preu mitjà del nou abonament del nou Mestalla serà més barat que l'actual Mestalla, un 10%, aproximadament un 10%. La mitjana és, en el nou Mestalla, ja dic, estem parlant d'un abonament mitjà, costarà 537 euros pels 599 que costa en l'actualitat, en l'actual Mestalla. Ixa és la mitjana, però ja diem, en uns minuts coneixerem tots els preus de totes les zones i tots els sectors del abonats del nou Mestalla. Uns preus que aniran dels 300 euros, que serà l'abonament més barat en el nou Mestalla, als 1.700 euros, que serà l'abonament més car del nou Mestalla. És a dir, allò que va dir el director general del València la setmana passada, Javier Solís, que l'abonament més barat del nou Mestalla, que costarà 300 euros, pues costa igual que l'actual Mestalla. O que l'abonament més car del nou Mestalla, que costarà 1.700 euros, és més barat que l'actual Mestalla. Bueno, i a tots aquests preus caldrà també afegir els descomptes, que se mantenen tots els descomptes d'esta temporada. Ja dic, ara, quan el València ho faça oficial, que va ser en minuts, pues, ho desglosarem, persones, tot el que va a costar aquests nous abonaments, però dic, la mitjana és un 10% més barat que l'actual Mestalla. El més barat, 300 euros. El més car, 1.700. I també el València se marca com a objectiu per al nou Mestalla tindre un 20% més de nous abonats. En l'actualitat, en el vell Mestalla, són 40.000 els abonats. El València vol tindre en el nou Mestalla 50.000 abonats. Bueno, pues ja dic, ara anirem contant-ho poc a poc, perquè evidentment és la notícia del dia. Pues ja vos venien contant estos dies pues com anava a ser ixe trasllat dels abonats, dels socis del València al nou Mestalla, i tots esteu preguntant-nos pels preus. Quan sabrem els preus? Bueno, pues ha arribat el dia. Ui, en uns minuts anem a conèixer tots els preus, però ja vos hem avançat pues ixes dades generals que ara, ja dic, en uns minuts desglosarem poc a poc. Bueno, pues tot això, que és el que tenim preparat en este informatiu del València, on també vos contarem l'actualitat esportiva del València, que ha continuat pues entrenant-se, treballant, avui així, este matí a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el que serà el retorn a la Lliga este pròxim diumenge, 9 de la nit, a l'estadi del Sardinero, davant el Racing de Santander. El que serà també el debut com a nou entrenador del València, Javier Aguirre, en la banqueta valencianista. Bueno, pues també repassarem com no l'actualitat de l'acadèmia, però avui, ja dic, l'argument principal d'aquest informatiu, perquè evidentment tots esteu pendents, són els nous abonaments, els preus dels nous abonaments del nou Mestalla. Saludem ja al nostre company Pablo Orch. Què tal, Pablo?
2: Molt bé, Robi, estem pendents, no, de que es faça finalment oficial eixos preus de els abonaments, però ja podem avançar, no, el que estem comentant, eixes xifres en quant als abonaments, en quant als preus, no, de mitjana, hi haurà pues quasi el 40% dels abonaments per davall dels 500 euros, un abonament mitjà, no, que baixa respecte a l'actual camp de Mestalla, i aixòs preus, no, que van oscil·lar entre els 300 i el 1.700, igualant el preu més barat de l'actual Mestalla i baixant el preu més car del nou, de l'actual Mestalla, en quant a les xifres per dalt i per baix. Després podrem entrar en més detalls, però sí que hem d'explicar, no, que va haver zones en les quals no van a poder treure els abonaments, és algo prou habitual, com és la zona de visitant, però també per normativa UEFA pues van a habilitar-se, no, altres zones en les que no va haver abonaments, però bueno, això són detalls que anirem a poc comentant. El més important, no, és que avui pues ja anem a poder conèixer tots aquests preus, diferents sectors, com va estar dividit el camp i com van a repartir-se aquests preus en les diferents graderies, i a partir d'ahí recordem que el pròxim dilluns, el pròxim dimecres, dia 14, comença aquest període per a fer les agrupacions i es van a poder fer ja coneguent els preus. Per a partir d'ahí, pues, conèixer, decidir i fer aquests grups de cara a elegir posteriorment el lloc on vols tindre el teu seient, on vols tindre el teu abonament.
1: Ja diem, ara en uns minuts, el València, a través de la seva app, de la web, i així, en este informatiu, en tots els seus canals oficials, en totes les seues plataformes, va a informar de manera oficial de tots els preus dels que seran els nous abonaments per al nou Mestalla. Així vos estem avançant, lo que ara, pues, en breu, confirmarem que la mitjana d'aquest abonament per al nou Mestalla serà un 10% menys que l'actual. I ja ho hem dit, el que costarà 537 euros de mitjana en el nou Mestalla pel 599 de l'actual Mestalla. Ja dic, més dades generals. El 40% dels abonaments seran inferiors a 500 euros, que ixos se concentraran pues en el tercer anell. I ara, ja dic, també ho explicarem tot, totes les zones, com estan dividides en el nou Mestalla, per a que vosaltres, ja dic, ara, quan s'obriga este primer procés, a partir del 14 d'octubre, d'agrupar-vos, d'associar-vos en tota la gent que vulgueu, o si voleu anar a soles, teniu que fer aquest procés a partir del 14 d'octubre, ja conegueu pues el futur seient, on se podeu abonar i el que vos costarà. Però ja dic, ara de seguida, en breu, ho detallem tot. Pablo, anem a fer un apunt d'última hora, perquè després també ampliarem sobre el que ha sigut l'entrenament d'este matí, perquè l'equip, ja dic, ha continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant ixe partit davant el Racing de Santander. Conta-nos l'última hora.
2: Sí, ara de seguida reprenem la informació sobre estos abonaments del nou Mestalla. Pel que fa a l'última hora de l'equip, hem de parlar d'aixe entrenament en el matí d'avui. L'equip continua preparant el duel de diumenge, eixa tornada a la competició davant el Racing, i ho ha fet amb diferents noms propis, no, que hem de destacar. En el cas de Luis Rioja, continua treballant per a poder estar en aquest partit de diumenge. Ha estat al marge treballant, per això sí, de manera intensa. Les sensacions són bones i va treballar dur per a poder aplegar aquest duel contra el Racing. I tenim que parlar també de Fulquier, que ha entrenat pues, amb quasi total normalitat. Copete també ha fet part de l'entrenament amb el grup, i Danjuma és el que ha estat al gimnàs. No han estat, ara després parlarem més d'ells, Dimitrescu i Guido. En este cas, Dimitrescu de tornada després d'aixos compromisos en la seva selecció, i en el cas de Guido recordem que ha estat en aixe homenatge a Leo Messi amb la selecció argentina i que demà estarà de nou amb els seus companys ja sumat a aixes sessions d'entrenament.
1: Bueno, pues ixa és l'última hora del València, última hora esportiva, perquè dic, torna a la Lliga. Tenim ganes també ja de veure el nou València, Javier Aguirre, que debutarà com a nou entrenador en la banqueta valencianista, l'estadi del Sardinero, davant el Racing de Santander. Pues pendents a veure de Danjuma, sobretot, com ha contat Pablo Orch, avui tampoc s'ha entrenat. A veure si demà i en el que queda de setmana Danjuma se pot recuperar d'aixos problemes que arrossega al turmell i pot estar disponible. Luis Rioja ja ha fet una part avui de l'entrenament, al igual que ahir, i el jugador vol estar. El jugador sevillà vol estar, ja coneguem a Luis Rioja, i ell pues, ja va jugar. Recordem l'últim partit davant la Reial Societat, i este temps de paró ell volia pues, dedicar-lo a recuperar-se del tot. I per això pues, està entrenant-se de manera parcial amb el grup, però vol arribar. I la resta, el que hem dit, jugadors tan importants com César Tàrrega o Diacabí, en una parcel·la defensiva de València que estava molt tocada, molt mervada, pues Javier Aguirre va poder recuperar-los de cara a aquest partit davant el Racing de Santander del pròxim diumenge. Però després ampliem, perquè la notícia del dia és la que tots esteu esperant: els preus d'aixos nous abonaments per al nou Mestalla, que ja dic, anem a conèixer de seguida, en breu. I Pablo, anem a explicar, ja dic, i anem a tindre tot el temps que faça falta per a que els abonats del València i els futurs nous abonats, els socis VCF, pues, coneguen primer com se van a distribuir les zones de l'estadi i en cada zona el que va a costar pues cada abonament, perquè per a que vostès se facin una idea, va haver una grada baixa, que és la grada que va estar més a prop del terreny de xoc, una grada mitjana, una grada alta i una grada superior. Recordem que el nou Mestalla té una capacitat per a 70.000 aficionats, i aixina se van a dividir, evidentment, les zones del nou Mestalla. Grada baixa, la més a prop del terreny de xoc, grada mitjana, grada alta i grada superior.
2: En quant a la construcció, Robi, per a la gent que estiga veient-nos per API web, pot observar aquestes infografies que estan també al web del club. Un poquet mentalment, no? Pues visualitzem aquest nou Mestalla en tres anells, i són estos tres anells, en este cas l'últim d'ells, el de dalt, el més gran, pues el que està dividit, no? En eixa grada alta i grada superior, en aixos dos espais diferenciats, i a partir d'ahí es segmenten els diferents sectors que va tindre, no? Eixe estadi pel que fa als abonaments i a la venda d'entrades.
1: Bueno, pues ja dic, eixa va ser, aixina se va dividir el nom Mestalla: grada baixa, grada mitjana, grada alta, grada superior, de manera diferent a lo que és l'actual Mestalla, allò de tribuna, anfiteatro, gol gran, tot això en el nom Mestalla va a desaparèixer, per a que vostès se facin una idea.
2: Nord, sud, est i oest.
1: Correcte.
2: Al final són els dos fons que van a estar al nord i al sud orientats, i est i oest van a ser eixes nomenclatures, no? Per als dos laterals, per a la principal, no? El que coneixeríem com la tribuna, i per a la grada lateral, no? Que es coneixeria en una nomenclatura més tradicional, però ens adaptem, no? També als estàndards de UEFA, als estàndards europeus, en esta nova nomenclatura també de les zones de l'estadi.
1: Bueno, pues anem, ja dic, en eixos preus que acaben de fer-se oficials, que acaba de fer oficial el València, per al nou Mestalla, i que tots pues estàveu pendents de conèixer. I vos ho hem avançat en este informatiu. El preu de mitjana de l'abonament del nou Mestalla serà un 10% més barat que l'actual. Els preus aniran dels 300 euros el més barat als 1.700, que seran el més car. Però, Pablo, anem poc a poc desgranant, desglossant tots aquests preus que s'acaben de fer oficials i acaba de fer oficials el València i que anem a anar explicant poc a poc.
2: Sí, ja estan disponibles en aquest portal web, en el web del València, tots els detalls, a més amb un mapa interactiu per anar ubicant-nos, per saber com serà cadascuna de les zones i com es veurà pues, el camp des de cada un dels espais. Però, si et sembla, Robi, comencem repassant aquests preus des de els abonaments de grada d'animació, que va estar ubicada en els sectors 116, 110, 118 i 119, en un dels fons de l'estadi, concretament en el fons nord, i que van a tindre un preu de 340 euros. A partir d'ahí, anem a la grada superior, on en els diferents sectors en els que està dividida van anar els abonaments des de 300 als 450 euros, amb abonaments de 300, 350, 400 i 450. Estos en els diferents espais de la grada superior, d'eixe últim anell del nou Mestalla. En la grada alta, en eixa zona baixa del tercer anell, els abonaments van anar des dels 400 fins als 650 euros, en marges de 400, 450, 550 i 660. Després passem a la zona mitja, a eixa grada mitja, que és la que té eixa equilibri entre la visibilitat i la estar més a prop del terreny de joc, i en eixa grada mitjana els abonaments van anar des dels 600 euros en les zones dels fons als 1.100 euros en els espais més centrats, entre dos sectors també, o dos grups de sectors, que van a tindre preu de 700 i 900 euros. I si anem a la grada baixa, eixa zona més propera al terreny de joc, els abonaments aniran des dels 750 a eixos que comentàvem, més cars, de 1.700 euros, amb espais també de 1.100 euros i 1.400 euros, i així van a estar també ubicats en diferents sectors els espais per a persones amb mobilitat reduïda, que van a tindre un preu de 300 euros, eixos abonaments, i que van a estar en eixa grada baixa per a facilitar la entrada i eixida d'aquestes persones amb mobilitat reduïda.
1: Bueno, pues ja dic, estos són els preus oficials que ha fet el València per a eixos nous abonaments per al nou Mestalla. Tota la informació la teniu pues, en l'app i en la web, i anirem així també pues, informant tots els dies, anirem donant informació de servici públic. El València fa oficial en el dia d'avui tots els preus per a que tots els abonats i els futurs socis UBCF pues, vagin coneguent el seu futur abonament i el preu que li pot costar per a quan vaja, perquè ara recordem, i ara després recordem també les fases, quan comence el 14 d'octubre a reagrupar-se, a formar grups, o si voleu anar en solitari, pues, també podeu fer-ho, però que ja sàpiga el futur nou abonament que pot tindre i el que li pot costar, que és molt important, depenent de la economia de cadascun de nosaltres. Però tornem a repetir. La grada baixa, la que està més a prop del terreny de xoc, costarà de 1.100 euros a 1.700 euros. La grada mitjana, de 600 euros a 1.100 euros. La grada alta, de 400 euros a 650 euros. I la grada superior, que és la més alta, de 300 euros a 450 euros. I Pablo, a estos preus n'hi haurà que afegir els descomptes que se mantenen, els descomptes que has tingut esta temporada se mantindran també per a eixos preus en el nou Mestalla.
2: Sí, perquè el València continua apostant per aquests descomptes que ve fent les últimes temporades i es mantenen les xifres en quant als percentatges d'esta última temporada. Van haver els descomptes per rango d'edat. L'abonament infantil va tindre un 50% de descompte respecte als preus que estem comentant i és un descompte que es va aplicar per a aquells que han nascut després del 1 de juny de 2011. L'abonament juvenil va tindre un 10% de descompte i va ser per a aquells que hagin nascut entre el 1 de juny de 2002 i el 31 de maig de 2011. En este cas, l'abonament adult és el dels preus que estem parlant i també haver un 10% de descompte per als majors de 65 anys que es va aplicar als nascuts abans del 31 de maig de 1962. Després tenim els descomptes d'accionista, que és d'un 5% per a aquells que tinguin accions 11, en este cas, o més de 11, abans del 30 d'abril de 2027, i el d'assistència. Recordem que l'assistència als partits té premi en el València de cara als abonaments de la temporada següent i es va aplicar un 10 o un 15% de descompte si s'ha assistit al 80% o al 100% dels partits d'esta temporada. Per tant, important acomiadar al camp de Mestalla, assistir, acudir i complir, no?, en estos requisits d'assistència per a tindre eixe descompte de cara als abonaments del nou Mestalla. A banda, hi ha que recordar que el València ofereix habitualment la possibilitat del seient lliure i este seient lliure va a poder significar un descompte de fins al 50% de l'abonament perquè s'aplicarà el 40% de cada venda d'eixe seient lliure. Si lliures el teu seient i eixa entrada es ven, pues eixe 40% se te va aplicar al descompte fins al descompte del teu abonament fins a plegar a un 50%, és a dir, te pot costar la meitat d'eixos preus que estem parlant si fas ús del seient lliure.
1: És a dir, i tornem a repetir, els descomptes d'esta temporada, els que ja heu tingut, també se mantindran per a la pròxima, per al nou Mestalla. Més informació. La grada d'animació del nou Mestalla, Pablo, que tindrà 2.235 seients. Aixina serà aquesta grada d'animació. En l'actualitat n'hi ha 1.800 en Mestalla, que tots no estan coberts, pues el nou Mestalla tindrà 2.235 seients que costaran, i s'agrada d'animació, 340 euros.
2: Sí, parlem dels sectors 116, 117, 118 i 119 que van estar en el fons nord del nou Mestalla i que van a donar cabuda a aquesta grada d'animació amb l'aforament que estem comentant en estos moments i que de moment va ser així inicialment, encara que podria ampliar-se en cas de que siga necessari a futur. És una zona en la que van estar ubicats els membres de la grada d'animació, que està disponible en aquest procés diferenciat, en este cas el de la grada d'animació per al trasllat dels seients és automàtic. En este cas, si vas a quedar-te en la grada d'animació, està tot explicat en el web, però hi ha un trasllat automàtic del teu seient si vols continuar en esta grada d'animació en el nou Mestalla. No hi ha que fer agrupació i demés, ni hi ha que acudir a cap cita, sinó es va garantir aquest seient en la grada d'animació. A banda, com va ser més gran que la que hi ha actualment al camp de Mestalla, van a poder haver noves altes en esta zona i també s'explica si vol canviar-se de zona, si vol eixir d'esta grada d'animació, com pots fer-ho també en aquest procés de diferents fases i com pots també adherir-te al procés de noves altes. Està tot detallat al web, aquest portal específic d'este camí cap a una nova casa, en el apartat de grada d'animació, en el qual, com diem, s'expliquen les diferents variables. Quedar-te en la grada d'animació, eixir o entrar, per dir-ho d'alguna manera.
1: I ja diem, de cara a lo que serà el nou Mestalla, el València té previst que n'hi hagi un 20% més d'abonats. En l'actualitat n'hi ha 40.000, són 40.000 els abonats que té l'estadi de Mestalla. Pues passarem, o el València vol passar, als 50.000 nous abonats. Ja dic, aquestes són les xifres i les previsions que té el València. Un 20% més d'abonats. És que en l'actualitat, més els socis VCF, que el València té comptabilitzats, que poden ser més de 10.000. Els socis VCF, futurs nous abonats del València. Ja diem, esta és tota la informació que acabem de conèixer de manera oficial, que el club acaba de publicar, i que vosaltres pues, podeu entrar en la pàgina web, en l'app del València, i bueno, tindre tota aquesta informació. I molt important també, Pablo, la ferramenta 3D interactiva, sí, que fica el València a partir de ja, per a que tots els abonats i futurs abonats del València coneguen la seva futura localitat, el seu seient, de manera pues, com si estigueren en el nou Mestalla. Fas un clic en eixa plataforma 3D interactiva i podràs veure el teu futur seient en totes les zones de l'estadi, Pablo.
2: Sí, de fet, aquells que estiguen seguint-nos a través de l'app, del web o del canal de YouTube estan veient un exemple d'eixes diferents imatges, no?, que anem a poder veure en eixe disseny 3D des de cadascun dels sectors, al igual que passa pues, quan vas a comprar entrades ara en el actual Mestalla, pues, vas a poder veure com va ser, no?, eixa experiència en els diferents sectors, com es veu el terreny de joc, com va a veure's, no?, la resta de l'estadi, i aprofitar, no?, per anar sentint-te dins del nou Mestalla i ajudar-te. Jo crec que el més important és això, és que és una ajuda per a conèixer com va ser la ubicació en el nou Mestalla, com vas a veure el futbol, depenent del sector en el que decidis que és estar, i a partir d'ahí pues, tindre més arguments, no?, per a prendre una decisió tan important com aquesta, que és elegir aquest espai, aquesta ubicació en el nou Mestalla.
1: Jo crec que esta ajuda que fica el València, esta forma d'interactuar 3D de manera virtual des d'allà on estigues per a veure la teua localitat, pues, és molt important, perquè així pots conèixer el que serà el teu futur seient o el que més t'acople. Ara ja saps els preus de totes les zones de l'estadi. Pues ara pots clicar en la zona que més t'interessa, a veure com pots veure des d'ahí, des d'aquesta zona, que és virtual, però serà la que tu veuràs en el nou Mestalla el partit del València. Per això crec que aquesta ferramenta és molt útil, Pablo.
2: De cara a Robi, a aquestes agrupacions que puguen donar-se, dels que estem parlant a partir de la setmana que hi ha, que es puguen conformar aquests grups, és molt útil perquè, a més, la ferramenta et permetís compartir la imatge d'un sector en concret, compartir l'enllaç d'aquesta previsualització per a passar-la, no?, a aquestes persones en les que estigues parlant, per a compartir seient, per a compartir zona i anar fent aquest debat, no?, per veure com es veu des de cada lloc. De fet, ara mateix estem veient en imatge la zona de premsa, com es veurà des d'aquestes pupitres de premsa en aquesta zona centrada de l'estadi, però el que diem, estan totes les zones disponibles, totes les zones configurades per a poder elegir, per a poder veure pues, com serà aquesta visió quan estiga acabat el nou Mestalla, com anem a poder veure el terreny de joc des de cadascuna de les posicions.
1: I ja dic, pots conèixer tots els detalls que vos estem contant i que vos anirem contant tots els dies, així en l'informatiu del València, en la web i en l'app, i en aquesta direcció que el València pues, des d'avui també pues, ha ficat per a tots vosaltres. Camí a una nova casa.valenciacf.com. Ahí estan tots els detalls que estem contant i tots els dubtes que pugues tindre. Ahí accedixes, camí a una nova casa.valenciacf.com, i ho pots, t'ho poden resoldre tot, i si no, evidentment, anant a l'àrea afició del València. Tots els dubtes que pugueu tindre, pues, mos estraulladeu, així anirem també pues, tractant de resoldre-ho, i si no, pues, també està l'àrea afició, però això és on pots accedir i tindre tots els detalls, Pablo.
2: Sí, de fet, ja ha anat volcant-se tota la informació que hem anat contant setmanes enrere, els diferents processos, les diferents infografies, els diferents detalls que hem anat donant setmanes enrere, i avui s'afegeix, no?, esta plataforma 3D, tota la informació dels preus i tots els detalls, no?, dels diferents col·lectius, com dèiem abans, persones amb mobilitat reduïda, eixa grada d'animació i diferents situacions que van estar totes en eixe portal web del Nou Mestalla, en eixe camí a una nova casa, i que ja estan a disposició de tots. De fet, ahir van a poder comprovar alguns dels detalls que nosaltres ja fa temps que hem vingut comentant, com ixa major distància, per exemple, entre els seients, ixa major confortabilitat que va tindre el nou estadi, pues bé, també visualitzant ixa plataforma, anem a anar veient, no, tots aquests detalls de com va ser la nova casa dels valencianistes.
1: I molt, molt important també, n'hi hauran zones del Nou Mestalla que no van a ser abonables per diferents criteris, com la grada visitant, o també, pues, ojalà puguem jugar una competició europea. Ahí també UEFA determina un número determinat de localitats i d'entrades que evidentment el València no va, no se van a poder abonar, per a un futur ojalà estiguem en Europa.
2: Sí, perquè es dona en este cas la normativa UEFA que hi ha unes zones de seguretat que s'han de deixar i que si tu les tens ocupades per abonaments, pues te toca reubicar això abonats de cara als partits que puguen donar-se de competició oficial. Si tu ja t'avances a això i deixes aquestes zones pues, lliures, després és tot més senzill i tot el món va estar en el seu lloc. El València pues, s'adapta, no?, aprofitant del canvi d'estadi de diferents circumstàncies, i va deixar pues, aquests espais, també zones que estaran dedicades a compromisos de patrocinadors i de més, que no van a eixir abonaments, però la resta de sectors, com veiem en pantalla, estan disponibles i hi ha gran varietat d'espais per a poder elegir i per a poder decidir on veure el futbol en el Nou Mestalla.
1: Recapitulem de nou, però ja dic, teniu tota la informació en camiaunanovacasa.valenciacf.com, ahí teniu tota la informació i així vos l'anirem donant tots els dies. Els preus dels nous abonaments per al Nou Mestalla. El més barat, 300 euros. El més car, 1.700 euros. I, bueno, i recordem, Pablo, pues, com seran aquests preus en la grada baixa, en la grada mitjana, en la grada alta i en la grada superior.
2: Pues mira, ara anem a fer-ho al revés que abans, en eixa grada baixa, en eixa zona més propera al terreny de joc, que els abonaments aniran des dels 750 als 1.700 euros en els diferents sectors que estan detallats en la infografia, i així estaran ubicades tant la grada d'animació, amb un preu de 340 euros, com els espais habilitats per a persones amb mobilitat reduïda, que tindran un preu de 300 euros els abonaments així. Si anem a l'anell següent, a la graderia mitjana, així els preus aniran dels 1.100 fins als 600 euros. Anirem baixant així en quant als preus. En la grada alta, en eixe tercer anell, hi ha dues zones diferenciades, la grada alta i la grada superior. En grada alta, dels 650 fins als 400 euros. I en la grada superior, els abonaments aniran dels 450 fins als 300 euros, que tindran els sectors amb els abonaments més barats en el camp de Mestalla, en eixos fons de l'estadi del camp de Mestalla.
1: I ja diem, el preu mitjà del nou abonament en el nou Mestalla, més barat que en l'actual, costarà 537 euros en el nou Mestalla pel 599 de l'actual Mestalla. Ja dic, un 10% de bueno, més barat l'abonament mitjà del nou Mestalla al vell Mestalla. I el 40% també és una dada que hem donat d'abonaments. N'hi haurà un més del 40% d'abonaments del nou Mestalla per baix dels 500 euros. Que tots estos estaran en el tercer anell, on hi ha més de 30.000 seients. Bueno, són les dades generals per a que vostès se facin una idea de com va ser i se trasllata al nou Mestalla una volta que avui s'han conegut els preus de totes aquestes zones, que era el que els aficionats, abonats i futurs abonats del València volien conèixer. Crec que no se deixem res, Pablo.
2: Jo crec que ho hem repassat tot pel que fa a aquests preus, a aquestes graderies, a aquestes zones, a aquests sectors que recordem a través de la plataforma 3D que ha habilitat el València, dins aquest portal Camí a una nova casa, van a poder veure, van a poder apreciar com va ser la visibilitat des de cadascun dels sectors, no sols en imatge fixa, sinó dins de cada sector. Van a poder manejar la pantalla, van a poder mirar cap a un costat i cap a l'altre per tindre una sensació, per tindre una visió més real del que va ser eixa ubicació dels diferents sectors del nou estadi del València.
1: I ara què? Pues a seguir el procés que ja havia informat el València, a crear els grups per familiars, per amics, per penyistes, el que vosaltres considereu, o si voleu anar a soles, també podeu anar a soles, al nou Mestalla, però, ja dic, a partir del 14 d'octubre, la pròxima setmana, s'obre ja aquest procés de formació de grups o per a, bueno, apuntar-se al que serà el teu nou abonament per al nou Mestalla, Pablo.
2: Sí, del 14 al 30 d'octubre, recordem, va estar habilitat aquest període, aquesta fase 1, per a la creació de grups de cara a unir-se amb familiars, amics o companys de penya per a garantir que vas a tindre assientos junts, seients un al costat de l'altre per a gaudir del futbol en el nou Mestalla. Eixa va ser la primera fase. La següent, que és la que està un poc més vinculada inclús al que estem parlant avui, va ser la selecció de seient. Ho farà un representant de cadascú dels dos grups i aquest període s'allargarà des del 17 de novembre fins a maig de 2027. Es calcularan els ordres en funció d'aixòs agrupaments i s'anirà donant una cita presencial per a que un representant de cada grup pues elegisca aixòs seients definitius en el camp de Mestalla. Un procés que acabarà ja en juny-juliol de l'any que ve, 2027, amb el pagament dels abonaments, amb aquesta formalització dels abonaments. Per tant, el procés que anirà avançant, i no serà fins a les dates habituals, fins a juny-juliol del pròxim any, quan hi haurà ja que formalitzar i pagar aquests abonaments. No hi ha
1: molt
2: que fer
1: important.
2: Cap avançament.
1: Molt important també en estos processos. El primer, la creació de grups. Tots. Teniu que, ja dic, apuntar-vos tots. Si aneu en grups o vas tu i el teu fill o si vas a soles, pues bueno, tots teniu que fer este procés que va ser 100% online, Este primer procés va ser 100% online, com ha contat Pablo, començarà del 14 al 30 d'octubre i ja dic, tots els dies, així anirem donant informació de servici públic i ja després el club vos cridarà per a començar el següent procés, que és la selecció del seient, on tu t'assentaràs al nou Mestalla, que prèviament tu, pues, fins el 10 de novembre, ja coneguent els preus i totes les zones de l'estadi, ja pots anar fent-te una idea. Crec que en aquest procés, o en aquest temps, pues, tens que anar mirant, m'agrada així, m'agradaria allà, puc gastar-me això, puc gastar-me allò, ja dic, a través d'aquesta ferramenta, ixa ferramenta 3D interactiva que fica el València per a qualsevol zona a l'estadi, pues saps on te pots assentar i el que te pot costar. Per a quan te quidre el club, a partir del 10 de novembre fins maig del 2027, pues pugues triar la teua localitat. Si has anat en grup, recordem-ho una altra volta, Pablo, si és en un grup, tindrà que seleccionar-se a un capità, a un portaveu, a un representant i ixe, en nom de tots, triarà el lloc per al futur nou Mestalla.
2: Sí, serà en la sala 1923 de l'actual Mestalla. Així se li donarà una cita presencial per a acudir en nom d'aquest grup, d'aquest agrupament que s'hagi fet de manera prèvia per a elegir els seients. Tants com formen el grup, pues, depenent de l'ordre que tinguen, per aquesta antiguitat que es calcularà pues, en funció de la gent del grup, hi haurà que elegir. Així, seient per seient, com es vol ubicar aquesta agrupació que es faça.
1: I en este segon procés, que començarà el 10 de novembre, quan te quidre el club, pues tindràs diferents opcions. De manera presencial, imagina que el club te diu pues la pròxima setmana, el dimarts a les 10 del matí. Bueno, pues que jo no puc anar. Pots fer aquest procés virtualment. Pots fer virtualment. Dame el procés. Si no pots anar personalment, també el pots fer virtualment. I si no pots ni presencial ni virtual, pots cedir la teua capitania o la teua portavocia a una altra persona i que vaja i que faça també este procés. Perquè, ja dic, el València dona totes aquestes opcions. Que vaja al final el capità, si no de manera virtual, i si no que cedisca, evidentment, a una altra persona del grup.
2: Al final el que el busca, Robi, és que tu no pergues eixe dret, no?, que t'otorgarà eixe ordre en funció de la gent del grup per elegir en el moment que te toca, que no elegisca algú posterior al teu ordre, no?, abans.
1: Exacte.
2: Que tu. Per això es van a facilitar les diferents opcions.
1: I en este procés de selecció de seient, evidentment, tu ja tries el futur, el teu futur nou seient en el nou Mestalla, però ahí no has de pagar res. Ahí tu no has de pagar absolutament res, simplement tries el lloc on te vas a sentar al nou Mestalla, però ahí no has de pagar res. Això ja serà en el següent procés, en la formalització, per a juny i juliol del 2027. Però crec que estan explicat bé tots els processos, Pablo.
2: Sí, hem detallat tots els processos i ara el que toca als abonats és pues, anar decidint o pensant sobre aquesta decisió en quant a elecció de zona, en quant a aquests agrupaments i a més pues, amb la cosa positiva, no?, de saber ja pues, aquests preus a l'hora d'establir, no?, aquestes negociacions, per dir-ho d'alguna manera, en els amics, en els familiars, en els companys, per a veure el futbol. Així que un passet més, Robi, de cara a aquest camí cap a una nova casa.
1: Camí a una nova casa, al nou Mestalla, a la nova casa de tots els valencianistes. Avui era un dia pues, important on els abonats, actuals abonats del València i els que van a ser futurs abonats del nou Mestalla, volien conèixer els preus, ja els hem contat. Tots els dies així anirem informant, donant informació de servici públic i si no, el que hem dit, en ixe enllaç, camí a una nova casa.valenciacf.com, ahí teniu tots els detalls. I molt important, ixa ferramenta que des de ja podeu veure totes les zones de l'estadi, el vostre futur seient. I ahí és quan teniu que triar on voleu assentar-vos, depenent també de la vostra economia, perquè evidentment, com hem dit, pues, cada zona del nou Mestalla pues té un preu de 300 euros, el més barat, a 1.700 euros. Però ara, ja dic, també ja dic, en esta ferramenta podeu veure pues, on el vostre futur seient del nou Mestalla i el que vos pot costar. Pablo, anirem informant tots els dies, però crec que la informació està contada.
2: Sí, a poc anirem recordant d'aixòs punts, d'aixòs ítems dins d'este calendari. El més immediat, ja ho saben, la setmana vinent d'aixi inici de la creació dels grups, però ara, pues ara toca reflexionar i començar a conformar aixòs grups. Recordem, a partir de pròxim dimecres es podrà ja fer oficial, no?, traslladar al València la intenció d'aixòs grups que es puguen formar i a partir d'ahir, setmana a setmana, anirem contant com va cada procés i quin és el següent pas.
1: Aixina va ser el trasllat al nou Mestalla, a la nova casa de tots els valencianistes, amb els preus oficials que hem conegut en el dia d'avui i que ja diem, tots els dies vos anirem pues, refrescant, informant, així, en este informatiu del València. Ara una pausa i anem en l'actualitat, en l'última hora esportiva, que l'equip

0: el partit i el postpartit, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la Ràdio del Sentiment.
1: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Fútbol. Conéctate al sentiment.
2: Anem a contar ara l'actualitat esportiva del València. Després de tota la informació que vos hem donat dels preus dels nous abonaments de Mestalla, toca ara, perquè torna el futbol, torna la Lliga el diumenge, 9 de la nit, al Sardinero, ese partit davant el Racing de Santander, que ja tenim ganes de veure el nou València de Javier Aguirre. Pablo, hem donat un detall en la portada d'este informatiu, però anem a ampliar la informació en el que ha sigut este dia d'este entrenaments, on Danjuma ha continuat sense entrenar-se. Anem a veure si pot arribar per al partit. Luis Rioja ha fet una part de l'entrenament i el sevillà vol estar, i el més important, recupera Javier Aguirre per al seu debut en el Sardinero, jugadors importants com César Tàrrega, Diacabí. Conta-nos i amplia'ns la informació.
3: Sí, al final en aquest punt inicial no hem destacat lo de Tàrrega i Diacabí perquè ja venen jornades enrere, pues, en aquesta normalitat en la que van sumant-se, però és important al final que passen les sessions i que no hi hagi cap pas cap arrere. Tenim les notícies positives també d'aquests entrenaments, en este cas parcial, amb el grup de Copete, Fulquier, que està, pues, entrenant ja quasi en total normalitat, i com diem, no, els noms dels quals més pendents estem en aquestes hores és el de Rioja, que està treballant dur, està treballant de valent per a poder estar en aquest partit davant el Racing de Santander, i Danjuma, que continua al marge també preparant-se i intentant, no, poder estar recuperat per a poder jugar aquest duel de diumenge. En quant als noms propis, continuen, pues, absents, en este cas Dimitrievski i Guido, que s'espera que s'incorporen demà. En el cas d'Estole Dimitrievski, després de disputar diversos partits d'aquesta UEFA Nations League en la seva selecció, en el combinat nacional de Macedònia del Nord, en els que, tot i els resultats, ha sigut un dels jugadors més destacats. Recordem que han canviat de divisió esta temporada, esta edició de la Nations League, que està en una divisió superior i que els rivals són de major entitat, però el rendiment de Stole Dimitrievski està sent molt destacat respecte al del seu combinat. I Guido Rodríguez, que va estar en aquest homenatge a Messi, el club li va donar permís per a poder assistir, i que demà s'incorporarà també als entrenaments de cara a aquests últims dies per a preparar el duel contra el Racing.
2: Guido Rodríguez, com està contant

0: Pablo Orts, que s'incorporarà demà als entrenaments, està tornant ja cap a València, va estar ahir en esta passada matinada en ese homenatge a Messi, en ese últim partit que va jugar Leo Messi en la seva selecció d'Argentina. Tenia permís del club, de Javier Aguirre i de Braulio Vázquez, el director esportiu, Guido Rodríguez, i Guido Rodríguez allí, en Buenos Aires, pues als mitjans de comunicació ha agraït pues que el València li hagi donat permís per estar en ese homenatge a Messi.
1: Estoy muy contento, muy feliz de estar acá. También agradecerle a mi club que me dejó venir, que era importante para mí. Y nada, contento, disfrutando de este día que va a ser un antes y un después, como dijo Leo, de ahora apoyar a toda la nueva generación que viene desde atrás, que tienen muchas cosas para dar, y con todos los chicos que ya vienen estando, que los van a ayudar desde allá adentro. Y nada, estar todos juntos, unidos, a disfrutar todo lo que vivimos y que seguramente queda en muchas cosas.
2: Sos un privilegiado, Guido, ¿no?
1: La verdad que sí, muy contento.
3: ¿Qué está dejando Leo para la juventud?
1: Todo, la verdad que todo. Creo que lo que mostró de caerse una vez y volver a levantarse, y era nuestro ejemplo adentro del vestuario siempre. Y bueno, creo que es un ejemplo de vida para todos.
0: Guido Rodríguez, agraït al València, a Javier Aguirre, a Braulio Vázquez, a l'equip, als seus companys, pues que li hagin donat permís per haver estat en aquest homenatge a Messi. Ell, en Messi, va ser campió del món en Qatar i en diferents edicions de la Copa Amèrica. Guido tornarà demà als entrenaments i estarà disponible per a jugar en aquest partit davant el Racing de Santander. Com ha contat Pablo, demà també s'incorporarà Stoli Mitrieski, el porter del València, que ha estat jugant a la seva selecció de Macedònia, i ja pues, demà, pues, que ja tindrà Javier Aguirre a tots els seus jugadors, a excepció dels que encara estan pues, recuperant-se, per a preparar i per a continuar preparant aquest partit i el seu debut en la banqueta del València, en el Sardinero, davant el Racing de Santander, en ese objectiu que se va marcar Javier Aguirre. Només va arribar a València i ho va dir en la seva presentació: guanyar. Així, l'objectiu i el pla és guanyar-li al Racing de Santander. Demà, entrenament. Divendres festiu, 1 d'octubre, l'equip continuarà entrenant-se. Dissabte també s'entrenarà i per la vesprada viatge cap a Santander. Pablo Orts, anem a contar també l'última hora pel que fa a la Copa del Rei, aquest emparellament amb el Tavernes de la Valldigna, perquè ahir tinguérem al president del Tavernes. Ens va reconèixer que ells volen jugar allí en el municipal de Tavernes, estan a l'espera d'una visita a la Federació Espanyola de Futbol, però també ens va dir que si no fora possible jugar en Tavernes, ells estarien encantats de jugar en Mestalla.
4: Sí, són conscients de que el seu estadi pues, té les limitacions que té, el municipal de Tavernes, amb sols una graderia amb seients i després una zona en no, la que podria ubicar-se gent de peu, com ho va fer en aquesta última eliminatòria, però sí, ja que complir unes condicions de seguretat, també infraestructures necessàries per al partit en televisió i no tenen clar, no? Estan a l'espera de saber què els demana la federació per veure si poden complir-ho o no, i si no, ells no descarten. De fet, els agradaria, si no poden jugar al municipal de Tavernes, fer-ho al camp de Mestalla, com ens contava ahir en este informatiu.
5: Sí, home, intentaríem jugar així. Sabem que potser està molt complicat perquè les infraestructures que tenim nosaltres no són especialment el que demana la federació espanyola, però bueno, tenen que vindre a veure-mos. La mateixa Centaes crec que són 800 persones. O sigui, a la grada, veus, només n'hi ha 800. I nosaltres també, i el poble també vol que juguem així. Però clar, s'ha de veure tot, perquè a veure on claves tu, si tens una, jo què sé, una afluència de públic que vol vindre d'això, de 2 o 3.000 persones, on les col·loquem? Home, jo com a president, per anar a jugar a lo millor al Gira Bagandia, si està la possibilitat d'anar a Mestalla, preferiria Mestalla. I de Montes d'enguany, teòricament, l'últim any de Mestalla seria lo seu. Mm-hmm. O sigui, ni millor recompensa per als jugadors, per a l'entitat, i estem inclús per al València, pues, l'última, per a nosaltres, l'últim que es podria veure en Mestalla, que està que era el Tavernes allí. Entonces, és valorar-ho tot.
0: El president de la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, Salvador Talens, van a fer tot el possible per jugar en el Municipal de Tavernes, però si no, ells estarien encantats de jugar en Mestalla. Fem una pausa i anem a l'actualitat de l'Acadèmia, en este informatiu.
2: VCF Media, VCF Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment.
6: VCF Radio, l'Acadèmia.
0: Anem en l'actualitat de l'Acadèmia. El Mestalla continua preparant el seu partit este pròxim cap de setmana, dissabte, davant l'Elche Ilicitano, després d'haver guanyat victòria important este passat cap de setmana. Última hora del filial Pablo Orch.
4: Pues l'equip que continua entrenant a les ordres d'Òscar Sánchez, preparant aquest important partit i recuperant progressivament els internacionals, els jugadors que han estat en les seues respectives seleccions, com són els casos de Amos Wanjala o Roman Davis, en les absolutes de Kenya i de Venezuela, respectivament, que a més tots han tingut protagonisme en els últims partits disputats, també Dominika Staukas, que ha estat en la selecció de Lituània sub-21, o inclús Ismail Elaud, que ha tingut minuts amb el Mestalla en aquest inici de temporada i que estan les inferiors del Marroc. Són els noms dels quals estem pendents en esta setmana de tornada dels internacionals, però tenim dos grans protagonistes, Robin, l'actualitat del Mestalla, sí, en l'actualitat de l'Acadèmia, que avui van a ser protagonistes en Sentiment VCF.
0: Aaron Mayol i Aymar Blázquez, jugadors canterans de l'Acadèmia, però que estan en dinàmica de primer equip, i vaja, en quin protagonisme, pues estan tenint esta vesprada. Pues protagonistes especials en el nostre magazín Sentiment VCF, totes les vesprades de 7 a 8, avui amb Pablo Orch i amb servidor. Ahí anem a estar pues contant-vos, Pablo, ixa interessant entrevista a Aaron Mayol i Aymar Blázquez.
4: Sí, tenim ganes de parlar amb ells perquè podem dir que són els xics de moda, no?, en l'Acadèmia. Els dos últims en escriure el seu nom en el mural de Paterna a Mestalla, en debutar amb el primer equip després de passar per l'Acadèmia, i amb ganes, no?, de conèixer, no?, com estan vivint aquestes setmanes tan especials per a ells.
0: Bueno, pues anem a anar acabant este informatiu del València d'este dimecres 7 d'octubre, com hem començat en ixa notícia que estàveu esperant tots els abonats del València i futurs nous abonats del nou Mestalla, dels preus, de quins van a ser els preus per als nous abonaments del nou Mestalla. El preu més barat del nou Mestalla, 300 euros. Ixe serà el preu més barat en línies generals. El preu més car del nou Mestalla, 1.700 euros. I així n'hi haurà que sumar també els descomptes que se mantenen, de que són, van a ser iguals que la passada temporada. Un 10% menys de mitjana, 10% més barats de mitjana els preus del nou Mestalla si els comparem als de l'actual Mestalla. I ja dic, tota la informació la teniu ahí, pues, en camí a una nova casa, valenciacf.com, però la grada baixa de 1.100 a 1.700 euros, la grada mitjana de 600 euros a 1.100 euros, la grada alta de 400 a 650 euros i la grada superior, la més alta, de 300 a 450 euros. Estos són els preus dels nous abonaments que vos hem contat en este informatiu del València, però esta vesprada en el nostre magazín Sentiment VCF continuarem informant. Així estem, en la ràdio oficial de València.
2: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio.

0: Sentiment VCF.
1: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a Sentiment VCF, el magazín vespertí de VCF Ràdio, la red oficial del València Club de Futbol, en este dimecres 7 d'octubre de 2026. En este dia en el que hem conegut els preus dels abonaments al nou Mestalla, hem conegut més detalls del camí cap a una nova casa, cap a la casa de tots els valencianistes, la que serà la casa nostra a partir de la pròxima temporada. Anem a tindre nosaltres a Josep Rovira per parlar de tots aquests detalls del procés d'abonaments, d'aquest canvi, dels preus, de tot el que hem conegut en el dia d'avui. Però hem de parlar també de futbol més immediat, de el partit contra el Racing, de l'actualitat de l'equip amb informació i noms propis pel que fa a l'entrenament d'este matí, i la tornada dels internacionals. També hem conegut ja l'horari del partit de la Copa del Rei contra el Tavernes, un partit que estem a l'espera de saber on podrà jugar, si és en el municipal de Tavernes o si el club local, el club anfitrió, els de la Vall d'Hinan, han de buscar una nova ubicació. I pel que fa a l'acadèmia, avui tenim dos protagonistes d'excepció. Així, en Sentiment VCF, anem a parlar amb els xics de moda, amb la doble A, amb els dos últims jugadors de l'acadèmia en debutar amb el primer equip i, per tant, d'inscriure el seu nom en el mural de Paterna a Mestalla. Tot això i molt més fins a l'avui de la vesprada, ho saben, en directe, en l'app, en el web, en el cotxe, en CarPlay, Android Auto, i si no poden seguir-nos en directe, pues saben que tenen iVoox i Apple Podcast, però escoltar-nos en qualsevol moment del dia. Anem allà!

0: I entrem ja en matèria. Avui hi ha molt que contar, sobretot la notícia del dia. Això és preus dels abonaments del nou Mestalla, d'eixe procés, d'eixe camí cap a una nova casa, i per això tenim avui amb nosaltres a Josep Rovira. Robi, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, Pablo, què tal? Molt bona vesprada. Sí, era una notícia, jo crec que molt important, la que hem conegut este migdia, perquè els abonats del, els que van a ser abonats del nou Mestalla i futurs abonats ara socis UVCF, pues volien saber, estaven sabedors de conèixer com anaven a ser pues ixos preus, per anar fent-se una idea i anar pues triant, no, lo que seran els seus seients per al nou Mestalla.
0: Sí, perquè jo crec que hi havia ganes, no, de saber esta informació clau, esta informació important, no, per a fer ixe trasllat cap al nou Mestalla. I este matí, pues a migdia, no, mentre estàvem en l'informatiu, s'han fet públics, s'han fet oficials eixos preus de cara als abonaments del nou estadi, uns preus que tenen, uns han deixat, no, diversos titulars, Robi.
1: Sí, home, jo crec que en línies generals, no, a aquestes hores jo crec que molts dels abonats ja ho sabran,
0: però bueno,
1: ara també jo crec que en línies generals, pues aquests preus dels nous abonaments del nou Mestalla van dels 300 euros, que és l'abono més barat, als 1.700 euros, que és el més car, no? Que això és el que va dir, recordem, la setmana passada el director general del València, Javier Solís, no? Quan va comentar que l'abonament més barat del nou Mestalla, que ja diem costarà 300 euros, anava a costar igual que en l'actual Mestalla. I que l'abonament més car del nou Mestalla, que seran 1.700 euros, serà més barat que l'actual, pues, Mestalla, no? Bueno, pues, en línies generals, això són els preus. Ara detallarem, no? Pues, per totes les zones de l'estadi, totes les graderies. Però també ho hem comentat, no? Que el preu mitjà del nou abonament en el nou Mestalla també és més barat que l'actual Mestalla, un 10%. Per a ser exactes, perquè en el nou Mestalla, ja dic, un abono mitjà costarà 537 euros i ara en l'actual Mestalla costa 599. Bueno, pues ja dic que és de forma general un poc el que el València ha presentat, no, en el migdia d'avui, per a aquests preus dels nous abonaments de l'estadi del futur nou Mestalla.
0: Sí, al final hem de destacar també, no, dins d'aixòs titulars, abans d'entrar al detall, que va haver un 20% més d'abonaments que en l'actual Mestalla per menys de 450 euros. És a dir, els abonaments més econòmics, pues, van a pujar un 20% pel que fa a la disponibilitat d'aquestes localitats, i a banda es mantenen els descomptes, que sí, van a ser igual de importants, no, aquesta passada temporada, i que plegaran fins al 50% si sumem, no, diferents conceptes.
1: Mira, a tots aquests preus, que hi ha molts abonats a aquestes hores ja saben, n'hi haurà que afegir els descomptes que se mantenen, que se van a mantindre d'esta temporada. O sea, els descomptes d'esta temporada també se van a mantindre per a la pròxima temporada, per al nou Mestalla. O sea, que els preus que avui ha publicat el València, a aquest preu n'hi haurà que afegir els descomptes que tens en l'actualitat, no? Bueno, pues jo crec que també és important, no? Pues anar coneguent ja, per a començar lo que és este procés i el trasllat al nou Mestalla, saber, pues bueno, lo que te pots gastar, depèn de la economia de cada un dels abonats del València, lo que se puguen gastar en el nou Mestalla. Ja dic, pues jo crec que és important saber-ho. I per als que van a ser nous abonats del València, que el València, pues, calcula que van a ser, són 11.500 els socis UVCF, i que ja se va tancar el plaç, ja no va admetre més socis UVCF, pues lo que hem comentat, una pujada de que van a haver un 20% més d'abonats en el nou Mestalla. Si en l'actualitat són 40.000 els que n'hi ha en Mestalla, pues en el nou Mestalla seran 50.000 els abonats que el València se marca com a objectiu. Molt important, ixos socis VCF, que són el València calcula que són uns 11.500, però que ja no va, se tanca el plaç, ja no va admetre més socis VCF per a poder arribar a aquesta xifra de 50.000 abonats en el nou Mestalla, Pablo.
0: Sí, esto es el... Després es tornarà a obrir a futur, però per a poder participar en este procés d'abonaments en el qual participen els socis VCF abonats i ara els no abonats, no aixòs 11.000 dels que parlem, que entraran en aquest tram final, pues per a no anar a més, per a que tots tinguin l'opció de poder aconseguir un abonament, pues es va parar, no?, este procés de soci VCF. També recordem que van a poder participar en els agrupaments i de més fases que van a haver en tot este procés, però si et sembla, anem a donar un poc de detall, no?, del que són els preus, dels que són eixes zones. Recordar ràpidament, els abonaments tenen els descomptes, igual que l'any passat, com dies abans, Robi, infantil 50% de descompte, juvenil 10% de descompte i majors de 65 anys també 10% de descompte. A banda, està el 5% de descompte per accionista i el 10% o el 15% en funció d'assistència, del 80% o del 100% dels partits. I a banda, com deia jo abans, està aquest descompte de fins al 50% si has acudit al seient lliure. Estos descomptes, els mateixos que la temporada passada. Sí. Això es manté.
1: Sí, sí, ja dic. Tots els descomptes van a ser els mateixos que la temporada passada. Però bueno, lo que el més important i el que la gent vol saber,
0: anem a lo mollar.
1: I que ja dic que molts dels abonats ja pues habran sí, entrat en ixe enllaç camí a una nova casa .valenciacf.com, on ahí estan tots els detalls en la app, en la web, també així pues tots els dies en l'informatiu i per les vesprades
0: anirem informant. Mitja vesprada porte mirant sector per sector la plataforma 3D, eh?
1: Pues mira,
0: poder reconèixer.
1: Pues mira, la grada baixa, n'hi ha que dir que el nou Mestalla canvia per complet, evidentment, sí, de lo que serà l'actual Mestalla. No haver tribuna ni anfiteatre, no, ara se va a dividir per grades. La grada baixa, que és la grada que estarà més a prop del terreny de xoc, ahí els abonos costaran de 1.100 euros a 1.700 euros. Ixa la grada baixa. La grada mitjana, de 600 euros a 1.100 euros. La grada alta, de 400 euros a 650 euros. I la grada superior, que és la més alta de tot el nou Mestalla, costarà de 300 euros a 450 euros. Ja dic que estos són tots els preus, i a estos preus n'hi ha que afegir els descomptes.
0: I ja que donar dos pinzellades més, la grada d'animació, que estarà en el sector 116, 110, 118 i 119, en eixa grada baixa va costar 340 euros i els espais habilitats en diferents sectors de la grada baixa per a les persones amb mobilitat reduïda van a tindre un preu de 300 euros, que és el mateix que els abonaments més barats d'este nou Mestalla. I com diguem, convidar-los a que vagin a aquest portal web i anar veient pues, en quin sector volen estar, clar, i com es va viure el futbol des d'ahir, perquè és que va al detall, aquesta plataforma 3D amb els passillos, no?, entre butaques, amb les valles, amb tot, eh? Tot
1: l'ús de detalls. Pablo, jo ja he interactuat, també tinc amics que ho han fet, en aquest mapa 3D que ha ficat el València a disposició de tots els abonats i tots els futurs nous abonats del nou Mestalla, per a que vegin exactament com se veurà el partit des de cada ubicació, perquè aquesta és la idea que volia el València pues, traslladar amb aquesta ferramenta, que l'abonat del nou Mestalla pues, trie o tinga clar el seu seient, sabent pues, això, el que li va a costar, per a que quan comence el procés d'anar, pues, quan te quedi el club, tingues clar pues, quin va ser la teua zona, lo que te va a costar y bueno, ho haches fet la tria de manera adequada. O sea, que esta ferramenta, este mapa 3D que ja pots pues, veure, crec que és molt útil i crec que també han valorat positivament els abonats del València, Pablo.
0: Sí, jo de fet estic mirant la zona de premsa, així a veure com va ser este espai, perquè, com diem, estan tots els detalls d'aquest nou estadi i ja, pues, en base a això, recordem que poden elegir o poden començar a anar pensant on volen estar ubicats, perquè esto vindrà en el següent pas del procés, en la fase 2, la U, recordem, que comença la pròxima setmana, i serà la dels agrupaments, la de juntar-nos amb els que vulguem veure el futbol i a partir d'ahí pues anar elegint aquest sector i això seients en concret, però això ja serà més avant. Avui el més important és el que hem contat, Robi, este detall dels preus i esta plataforma, no?, de informació 3D per a conèixer amb sí, detall el nou estadi.
1: Perquè era el que ja dic, el que estava pues, desitjant saber els abonats i els que van a ser pues, nous abonats del nou Mestalla. Pues, els preus pues, per anar coneguent i per anar podent triant bueno, pues, el seu seient en el nou Mestalla. Que ara, recordem, Pablo, que estem encara en, bueno, començarà la pròxima setmana, a partir del 14 d'octubre, pues la creació de grups, agrupar-se, bé per amics, per famílies, per penyes, com vulgueu, agrupar-se, i si no voleu agrupar-se, pues tu, si has anat tota la vida soles a Mestalla, pots continuar anant soles al nou Mestalla, però has de fer esta primera fase, i és la d'inscriure't del 14 al 30 d'octubre, per a després, pues ja, quan te cride el club, que ja serà la següent fase, a partir del 10 de novembre, pues ja triar el teu seient. Però en aquest temps, vas a tindre molt clar pues, la localitat on pots assentar-te, el que més te convinga segons el preu que la teua economia pues, te deixa. Però bueno, crec que esta ferramenta i este mapa 3D pues, ve molt bé per a tots aquests abonats, per a que tinguin clar la tria del seu seient i el seu futur abonament en el nou Mestalla.
0: I per a sentir-nos cada vegada més a prop del que va ser el camí cap a una nova casa, eixa nova casa de tots els valencianistes. La informació era tan rellevant, Robi, que necessitàvem comptar amb tu per a fer tot este repàs. Moltes gràcies i nosaltres anem a seguir amb més actualitat així en Sentiment UBCF.
2: Sentiment UBCF, el magazín del València en UBCF Media Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per UBCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia, Amunt TM. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. El Valencia tiene un equipo médico y camillas Quirumed. Si eres fisio o masajista, la tuya también puede serlo. Quirumed, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol. ¿Quieres vivir el Valencia-Real Madrid como nunca? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata tu plan de ahorro antes del 3 de noviembre y podrás ganar una de las 6 experiencias dobles que sortean para el partido que enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Real Madrid. Porque Divina Seguros quiere que vivas una experiencia inolvidable, tendrás la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos, hacer un exclusivo tour por Mestalla, pisar el césped durante el calentamiento, disfrutar del partido y acceder a la zona mixta de entrevistas. Consulta las bases de la promoción en divinaseguros.com e infórmate. Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! De Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
3: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
2: Sentimiento VCF.
0: I després d'analitzar tot el tema dels preus dels abonaments del nou Mestalla, tornem un poc al que és l'actualitat de, del dia a dia, l'actualitat esportiva, perquè avui l'equip, a les ordres de Javier Aguirre, ha entrenat este matí per a preparar aquest partit de diumenge a les 9 de la nit en els camps, en els campos d'esport del Sardinero, on tornarà la competició per als nostres i on serà l'estrena del València de Javier Aguirre amb l'objectiu d'aconseguir una victòria que servisca per a pujar llocs en la classificació i veure de manera diferent del que ve per davant. Hem de comentar, per parlar de noms propis, d'aquest entrenament del matí, que Rioja continua treballant per a tractar d'estar, per a tractar d'aplegar al partit de diumenge. Fulquier ha entrenat amb quasi tota la normalitat. Copete també ha fet part de l'entrenament amb el grup. I en este cas, Danjuma ha estat al gimnàs, ha estat al marge d'un equip en el que ja hem dit dies enrere que estan entrenant jugadors que s'han perdut les últimes jornades com Tàrrega o Mukhtar Diakhaby, així que notícies prou positives en aquestes últimes jornades, en aquests últims dies d'entrenament de cara a aquest partit. Encara queda molt de camí per recórrer fins a diumenge i esperem que puguen seguir sumant-se efectius de cara a aquest duel contra el Racing, com els que van sumar-se, estos sí o sí, si no passa res estrany, en l'entrenament de demà, que són Estole Dimitrescu i Guido Rodríguez. Dimi, que ha estat amb la seva selecció amb Macedònia del Nord, disputant diversos partits de la UEFA Nations League, amb la selecció de Macedònia del Nord, i Guido, que ha estat en la selecció de l'Argentina, en este cas no jugant, però sí participant en aquest homenatge a Leo Messi, un Guido Rodríguez que estava agraït al València per haver-lo deixat participar en un homenatge a Leo Messi en una selecció argentina en la que Guido, junt a Messi i els seus companys, va ser campió del món en el Mundial de Qatar i també pues, és un habitual, no? Ha sigut un habitual en moltes convocatòries en les que ha estat Leo Messi.
4: Muy contento, muy feliz de estar acá, también agradecerle a mi club que me dejó venir, que era importante para mí, y nada, contento, disfrutando de este día que va a ser un antes y un después, como dijo Leo, de ahora apoyar a toda la nueva generación que viene desde atrás, que tienen muchas cosas para dar, y con todos los chicos que ya vienen estando, que los van a ayudar desde allá adentro, y nada, estar todos juntos, unidos, a disfrutar todo lo que vivimos y que seguramente que hay muchas cosas.
5: Sos un privilegiado, Guido, ¿no?
4: La verdad que sí, muy contento.
6: ¿El lío que está dejando el lío para la juventud?
4: Todo, la verdad que todo. Creo que lo que mostró de caerse una vez y volver a levantarse y volverse a levantar, y era nuestro ejemplo adentro del vestuario siempre, y bueno, creo que es un ejemplo de vida para todos.
0: Guido Rodríguez parlant de Leo Messi i agraït, com diem, al València per permetre-li estar en ixe homenatge a Leo Messi demà, novament als entrenaments. I hem de parlar també de la Copa del Rei, que està sent actualitat esta setmana. Ja ho saben, que el València s'enfrontarà al Tavernes, a la Unió Esportiva Tavernes, equip de Lliga Comunitat, en la primera ronda de la Copa, i ja tenim horari. De fet, este matí, a migdia, s'ha donat a conèixer l'horari. El València s'enfrontarà a la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna el dimecres 28 d'octubre a les 9 de la nit. Eixe és el dia i l'hora fixades per la Federació Espanyola per al duel de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El que no sabem encara és on va disputar-se este partit, perquè, com ens dia ahir en l'informatiu el seu president, Salvador Talens, ells volen jugar en el Municipal de Tavernes, però no saben si van a poder-ho fer. Les condicions de l'estadi són les que són i la normativa i les exigències de la federació pues, estan a l'espera de conèixer quines són i saber si poden aplegar a complir pues, tot el que els demana la federació per a un partit de tal dimensió per a rebre un rival com el València. Ells ho tenen clar. Si no juguen al Municipal, volen fer-ho al Camp de Mestalla.
5: Sí, home, intentaríem jugar així. Sabem que potser està molt complicat perquè les infraestructures que tenim nosaltres no són especialment el que demana la Federació Espanyola, però bueno, tenen que vindre a veure-nos. La mateixa Centaes crec que són 800 persones. O sigui, a la grada, veus, només n'hi ha 800. I nosaltres també, i el poble també vol que juguem així. Però clar, s'ha de veure tot, perquè clar, a veure on claves tu si tens una, jo què sé, una afluència de públic que vol vindre d'això, de 2 o 3.000 persones, on les col·loquem? Home, jo com a president, per anar a jugar a lo millor al Gira Bagandia, si està la possibilitat d'anar a Mestalla, preferiria Mestalla. I de Montes enguany, teòricament, l'últim any de Mestalla seria lo seu. Mm-hmm. O sigui, ningú millor recompensa per als jugadors, per a l'entitat i fins i tot per al València, pues, l'última, per a nosaltres, l'últim que es podria veure en Mestalla, que era el Tavernes allí. Entonces, és valorar-ho tot.
0: Pues anem a veure què passa. I mira, pensant-ho, igual podrien estar, és possible, no ho sé, això ja no depèn de nosaltres, dependrà del míster de Javier Aguirre, si estan o no els dos protagonistes que veis ja per així en el Media Center de la Ciutat Esportiva de Paterna. Vaig a demanar-te, Carlos Sánchez, el nostre tècnic, si ens pots ajudar a traslladar-nos allà a la part de fora de l'estudi per estar més còmodes i poder xerrar amb dos protagonistes d'excepció que anem a tindre així, en Sentiment VCF, després de la publicitat.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment. El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia,
7: la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
8: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
9: Fames de Sentines. Ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. Antú hem après a ser valents. A seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
8: Valencianista, ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate de

0: No, yo creo que hay que darle normalidad y cuanto menos cambien las rutinas y todo, pues seguro que seguirá siendo todo igual y no hay que cambiar mucho, la verdad.
1: Lo mismo, yo creo que las rutinas no hay que cambiarlas. Sí que es verdad que en tema más público, yo creo que sí que pues ciertas cosas cambian, ¿no? Porque al final, pues, quieras que no, somos un poco más conocidos, ¿no? Por así decirlo.
2: ¿Te molestan un poco más, no? Si te vas una tarde al centro.
1: No, molestar, ¿no? Porque al final...
2: Sí, está claro.
1: Pero sí, se te acercan más, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que intentar llevar eso con un poco más de normalidad, obviamente, pero con un poco más de discreción, ¿no?
2: Bueno, yo me pasaría aquí toda la tarde, pero al final hay cosas que hacer dentro de esa rutina, ¿no? Que mantener en el día a día, así que no sé si queréis decir algo más, si tenéis...
0: Nada, que muchas gracias por la entrevista y que esperemos que haya mucha más.
2: Yo he de reconocer que cuando más partidos juguéis, más difícil va a ser para nosotros hacerlo, pero de momento vamos a disfrutar, ¿no?
1: Pues a seguir, a ver qué pasa.
2: Bueno, por nuestra parte, gracias a los dos y mucha suerte y lo que estamos hablando, que sea las primeras, o que hayan sido las primeras veces de muchas.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
2: Un autèntic luxe en este sentiment VCF haver pogut parlar amb Aymar i amb Aaron Mayol després d'aquest debut amb el primer equip, un per partida doble perquè va jugar tant contra l'Alavés com després amb Mestalla contra la Real Societat i l'altre en eixa estrena al camp de Mestalla en partit oficial davant la Real Societat, ahir participant en un dels gols de l'equip. Nosaltres tenim que contar més coses abans d'acomiadar-nos de l'acadèmia. Recordem que el Mestalla està treballant, continua treballant en la ciutat esportiva de Paterna, de cara al partit de dissabte a les 5 de la vesprada contra l'Elche Ilicitano, contra el filial Franja Verd, visita que serà la primera de les tres que va fer el Mestalla, els tres partits consecutius que va tindre fora de casa. Demà en la prèvia tindrem protagonista. Demà en la prèvia volem parlar amb un dels futbolistes del Mestalla, en este cas amb Alejandro Panach, un dels jugadors que també sap el que és estar en dinàmica de primer equip i debutar. En este cas ho va fer la temporada passada en la Copa del Rei. Serà el protagonista de la prèvia. Parlarem també pues, de més partits del cap de setmana, però el que avui hem conegut és una nova convocatòria internacional, en este cas en categoria femenina, la selecció d'Hongria sub-19, perquè Olivia Pett va a la seua selecció del 5 al 12 d'octubre. De fet, està allí en elles, en esta finestra FIFA de futbol femení, així que sumem una internacional més. Bueno, continua sent internacional perquè ja ho era en les categories inferiors de Hongria Olivia Pett, i és una bona notícia, no?, que suma ja a les moltes internacionalitats que tenim en este inici de Lliga, perquè han estat en quant als xics, en Espanya sub-15 Hugo Álvarez, en Kazajstan sub-15 Gavidoya Orarzali, en Estats Units sub-16 Papo Gordon, en Espanya sub-16 Julia Mosquera, en Espanya sub-17 Enzo Fuster i els més recents David Albelda i Iker Aranda, en Canadà sub-17 Santi del Río Piñeiro, en el Marroc sub-18 Ismael El Out, en Espanya sub-18 Marc Martínez i Iker Herrera, en Argentina sub-20 ha estat convocat Alain Gómez, en Lituània sub-21 Dominika Staukas, un dels futbolistes que ara mateix ha acabat esta finestra internacional i que va incorporar-se novament a la disciplina de l'acadèmia, com també Roman Davis, que va jugar amb Venezuela en eixe últim partit, en eixe últim amistós contra Jordània. Dominika Staukas ho ha jugat pràcticament tot en esta finestra internacional amb Lituània sub-21 i també va tindre minuts en l'últim amistós, ja ho vam dir en el programa d'ahir, amb Oswan Hala amb l'absoluta de Kenya. I completem el llistat, de moment, fins ara, de internacionals de l'acadèmia, amb Carmen Matas en Espanya sub-15, Rocío Pardo i Claudia Tendillo amb Espanya sub-17 i este que avui vos hem contat de Hongria sub-19 amb Olivia Pett com a protagonista.
3: L'actualitat del València femení en sentiment VCF.
2: Com comentàvem fa no res en el cas d'Olivia Pett, la jugadora de l'acadèmia, estem en finestra FIFA, estem en període de seleccions per al futbol femení i hi ha diverses jugadores del València femení que estan en les seues respectives seleccions. Concretament són Alice Pinguet, Tere Morató, Rebeca Elo i Yasmín Emrabet, que han sigut convocades per les seleccions absolutes de França, Andorra, Costa de Marfil i el Marroc, respectivament. En este cas, els partits per a elles van a ser el de Alice Pinguet contra Letònia el 10 d'octubre a les 9 de la nit, Tere Morató, que jugarà contra Islas Feroe amb Andorra el 9 d'octubre i el 12 d'octubre, un partit a les 12 i l'altre a les 5 de la vesprada, Rebeca Elo, que jugarà contra República Democràtica del Congo el 9 d'octubre a les 3 i mitja i el 13 d'octubre a les 9, i Yasmín Emrabet contra Congo el 9 d'octubre a les 4 de la vesprada i el 13 d'octubre a les 9 de la nit. Esta és l'agenda per a les internacionals del València femení. La resta continuen treballant esta setmana per a seguir millorant, per a seguir pues, tractant de revertir la situació així en la ciutat esportiva de Paterna, preparant-se a consciència per a quan torni la competició, un València femení que va a treballar esta setmana fins a divendres i després, pues, eixe cap de setmana lliure per a tornar al treball de cara als dos partits que venen fora de casa de manera consecutiva, així que és un moment complicat per a les nostres, però també és una oportunitat per a revertir la situació. Així que esperem que la inèrcia, no, d'aquest canvi de cicle amb el paró, no, internacional, puga servir per a fer un reset i començar a treure resultats positius. Una vegada tornen les internacionals, evidentment, i es reprenga la competició en la Liga F, que recordem, també tenim en l'horitzó per al València femení la Copa del Rei, partit d'eliminatòria de Copa del Rei en pròximes jornades. També anem a tindre, pues, ixe estrena en Copa del Rei contra el Club Deportivo Samper. Ja ho vam comentar en el dia d'ahir, ixe rival, el conjunt de Coslada, per a les de Miquel Crespo. Nosaltres ja ens quedem sense temps i anem a començar a posar punt i final este sentiment UPCF. I tanquem un dia intens, un dia de moltes notícies a nivell social, a nivell esportiu, que ens han portat, la veritat, que de cap durant tot el dia. Recordeu que demà torna l'actualitat així hasta casa UPCF Ràdio a la una del migdia en l'informatiu, i a partir de les 7 tornarem amb sentiment UPCF. Ja ho diem abans, dia de prèvies, no sols del primer equip masculí de cara a aquest partit contra el Racing de Santander en el Sardinero, i s'ha tornat a la competició, sinó també del Mestalla, dels equips de l'acadèmia, en un cap de setmana que ja vos avancem que per horaris va ser diferent, aprofitant del festiu també del 9 d'octubre per a disputar partits, així que molt atents demà, que vos donarem tots els detalls del que ens espera en un cap de setmana, que serà de tornada a la competició per al primer equip i de molta activitat per a la resta. Així que gaudiu del que queda de dia i fins demà.
3: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcasts.

0: que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soy Aymar. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. ¡Amunt!

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimecres 7 d'octubre, on el València, ara, en uns minuts, va fer oficial tots els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. Ja diem, el València va informar en breu de quins van a ser tots aquests preus, de tots els abonaments per al nou Mestalla, de totes aquestes zones on se van a poder abonar els actuals abonats i socis del València per a que pues vagin coneguent i vagin anant triant el seu futur seient per al nou Mestalla. Ja dic, en uns minuts se farà oficial, però ja els podem avançar que el preu mitjà del nou abonament del nou Mestalla serà més barat que l'actual Mestalla, un 10%, aproximadament un 10%. La mitjana és, en el nou Mestalla, ja dic que estem parlant d'un abonament mitjà, costarà 537 euros pels 599 que costa en l'actualitat, en l'actual Mestalla. Ixa és la mitjana, però ja diem, en uns minuts coneixerem tots els preus de totes les zones i tots els sectors del abonatge del nou Mestalla. Uns preus que aniran dels 300 euros, que serà l'abonament més barat en el nou Mestalla, als 1.700 euros, que serà l'abonament més car del nou Mestalla. És a dir, allò que va dir el director general del València la setmana passada, Javier Solís, que l'abonament més barat del nou Mestalla, que costarà 300 euros, pues costa igual que l'actual Mestalla. O que l'abonament més car del nou Mestalla, que costarà 1.700 euros, és més barat que l'actual Mestalla. Bueno, i a tots aquests preus caldrà també afegir els descomptes, que se mantenen tots els descomptes d'esta temporada. Ja dic, ara, quan el València ho faça oficial, que va ser en minuts, pues, ho desglossarem, persones, tot el que va a costar aquests nous abonaments, però dic, la mitjana és un 10% més barat que l'actual Mestalla. El més barat, 300 euros. El més car, 1.700. I també el València se marca com a objectiu per al nou Mestalla tindre un 20% més de nous abonats. En l'actualitat, en el vell Mestalla, són 40.000 els abonats. El València vol tindre en el nou Mestalla 50.000 abonats. Bueno, pues ja dic, ara anirem contant-ho poc a poc, perquè evidentment és la notícia del dia. Pues ja vos venien contant estos dies pues com anava a ser ixe trasllat dels abonats, dels socis del València al nou Mestalla, i tots esteu preguntant-nos pels preus. Quan sabrem els preus? Bueno, pues ha arribat el dia. Ui, en uns minuts anem a conèixer tots els preus, però ja vos hem avançat pues ixes dades generals que ara, ja dic, en uns minuts desglossarem poc a poc. Bueno, pues tot això, que és el que tenim preparat en este informatiu del València, on també vos contarem l'actualitat esportiva del València, que ha continuat pues entrenant-se, treballant, avui així, este matí a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el que serà el retorn a la Lliga este pròxim diumenge, 9 de la nit, a l'estadi del Sardinero davant el Racing de Santander, el que serà també el debut com a nou entrenador del València, Javier Aguirre, en la banqueta valencianista. Bueno, pues també repassarem con no l'actualitat de l'acadèmia, però avui, ja dic, l'argument principal d'aquest informatiu, perquè evidentment tots esteu pendents, són els nous abonaments, els preus dels nous abonaments del nou Mestalla. Saludem ja al nostre company Pablo Orch. Què tal, Pablo?
2: Molt bé, Robi, estem pendents, no, de que es faça finalment oficial eixos preus de els abonaments, però ja podem avançar, no, el que estem comentant, eixes xifres en quant als abonaments, en quant als preus, no, de mitjana, hi haurà pues quasi el 40% dels abonaments per davall dels 500 euros, un abonament mitjà, no, que baixa respecte a l'actual camp de Mestalla, i aquests preus, no, que van oscil·lar entre els 300 i el 1.500, igualant el preu més barat de l'actual Mestalla i baixant el preu més car del nou, de l'actual Mestalla, en quant a les xifres per dalt i per baix. Després podrem entrar en més detalls, però sí que hem d'explicar, no, que va haver zones en les quals no van a poder treure els abonaments, és algo prou habitual, com és la zona de visitant, però també per normativa UEFA pues van a habilitar-se, no, altres zones en les que no va haver abonaments, però bueno, això són detalls que anirem a poc a poc comentant. El més important, no, és que avui pues ja anem a poder conèixer tots aquests preus, diferents sectors, com va estar dividit el camp i com van a repartir-se aquests preus en les diferents graderies. Si a partir d'ahir, recordem que el pròxim dilluns, el pròxim dimecres, dia 14, comença aquest període per a fer les agrupacions i es van a poder fer ja coneguent els preus. Per a partir d'ahir, pues, conèixer, decidir i fer aquests grups de cara a elegir posteriorment el lloc on vols tindre el teu seient, on vols tindre el teu abonament.
1: Ja diem, ara en uns minuts, el València, a través de la seva app, de la web, i així, en este informatiu, en tots els seus canals oficials, en totes les seues plataformes, va a informar de manera oficial de tots els preus dels que seran els nous abonaments per al nou Mestalla. Així vos estem avançant, lo que ara, pues, en breu, confirmarem que la mitjana d'aquest abonament per al nou Mestalla serà un 10% menys que l'actual. I ja ho hem dit, el que costarà 537 euros de mitjana en el nou Mestalla pel 599 de l'actual Mestalla. Ja dic, més dades generals. El 40% dels abonaments seran inferiors a 500 euros, que ixos se concentraran pues en el tercer anell. I ara, ja dic, també ho explicarem tot, totes les zones, com estan dividides en el nou Mestalla, per a que vosaltres, ja dic, ara, quan s'obriga este primer procés, a partir del 14 d'octubre, d'agrupar-vos, d'associar-vos en tota la gent que vulgueu, o si ho aneu a anar soles, teniu que fer aquest procés a partir del 14 d'octubre, ja conegueu pues el futur seient on se podeu abonar i el que vos costarà. Però ja dic, ara de seguida, en breu, ho detallem tot. Pablo, anem a fer un apunt d'última hora, perquè després també ampliarem, sobre el que ha sigut l'entrenament d'este matí, perquè l'equip, ja dic, ha continuat entrenant-se a la ciutat esportiva de Paterna, preparant aquest partit davant el Racing de Santander. Conta-nos l'última hora.
2: Sí, ara de seguida reprenem la informació sobre estos abonaments del nou Mestalla. Pel que fa a l'última hora de l'equip, hem de parlar d'aquest entrenament en el matí d'avui. L'equip continua preparant el duel de diumenge, eixa tornada a la competició davant el Racing, i ho ha fet amb diferents noms propis, no, que hem de destacar. En el cas de Luis Rioja, continua treballant per a poder estar en aquest partit de diumenge, ha estat al marge treballant, però això sí, de manera intensa, les sensacions són bones i va treballar dur per a poder aplegar aquest duel contra el Racing. I tenim que parlar també de Fulquier, que ha entrenat pues, amb quasi total normalitat. Copete també ha fet part de l'entrenament amb el grup, i Danjuma és el que ha estat al gimnàs. No han estat, ara després parlarem més d'ells, Dimitrescu i Guido. En este cas, Dimitrescu de tornada, després d'aixos compromisos en la seva selecció, i en el cas de Guido recordem que ha estat en aixe homenatge a Leo Messi amb la selecció argentina, i que demà estarà de nou amb els seus companys ja sumat a aixes sessions d'entrenament.
1: Bueno, pues això és l'última hora del València, última hora esportiva, perquè dic, torna a la Lliga. Tenim ganes també ja de veure el nou València, Javier Aguirre, que debutarà com a nou entrenador en la banqueta valencianista, l'estadi del Sardinero, davant el Racing de Santander. Pues pendents a veure de Danjuma, sobretot, com ha contat Pablo Orch, avui tampoc s'ha entrenat. A veure si demà i en el que queda de setmana Danjuma se pot recuperar d'aixos problemes que arrossega al turmell i pot estar disponible. Luis Rioja ja ha fet una part avui de l'entrenament, al igual que ahir, i el jugador vol estar. El jugador sevillà vol estar, ja coneguem a Luis Rioja, i ell pues, ja va jugar. Recordem l'últim partit davant la Reial Societat, i este temps de paró ell volia pues, dedicar-lo a recuperar-se del tot. I per això pues, està entrenant-se de manera parcial amb el grup, però vol arribar. I la resta, el que hem dit, jugadors tan importants com César Tàrrega o Diakabí, en una parcel·la defensiva de València que estava molt tocada, molt mermada, pues Javier Aguirre va poder recuperar-los de cara a aquest partit davant el Racing de Santander del pròxim diumenge. Però després ampliem, perquè la notícia del dia és la que tots esteu esperant, els preus d'aixos nous abonaments per al nou Mestalla, que ja dic, anem a conèixer de seguida, en breu. I Pablo, anem a explicar, ja dic, i anem a tindre tot el temps que faça falta per a que els abonats del València i els futurs nous abonats, els socis UBCF, pues, coneguen primer com se van a distribuir les zones de l'estadi i en cada zona el que va a costar pues cada abonament, perquè per a que vostès se facin una idea, va haver una grada baixa, que és la grada que va estar més a prop del terreny de xoc, una grada mitjana, una grada alta i una grada superior. Recordem que el nou Mestalla té una capacitat per a 70.000 aficionats, i aixina se van a dividir, evidentment, les zones del nou Mestalla. Grada baixa, la més a prop del terreny de xoc, grada mitjana, grada alta i grada superior.
2: En quant a la construcció, Robi, per a la gent que estiga veient-nos per API web, pot observar aquestes infografies que estan també al web del club. Un poquet mentalment, no? Pues visualitzem aquest nou Mestalla en tres anells, i són estos tres anells, en este cas l'últim d'ells, el de dalt, el més gran, pues el que està dividit, no? En aquesta grada alta i grada superior, en aquests dos espais diferenciats, i a partir d'ahí es segmenten els diferents sectors que va tindre, no? Eixe estadi pel que fa als abonaments i a la venda d'entrades.
1: Bueno, pues ja dic, això va ser, aixina se va dividir el nom Mestalla, grada baixa, grada mitjana, grada alta, grada superior, de manera diferent a lo que és l'actual Mestalla, allò de tribuna, anfiteatro, gol gran, tot això en el nom Mestalla va a desaparèixer, per a que vostès se facin una idea.
2: Nord, sud, est i oest.
1: Correcte.
2: Al final són els dos fons que van a estar al nord i al sud orientats, i est i oest van a ser eixes nomenclatures, no? Per als dos laterals, per a la principal, no? El que coneixeríem com la tribuna, i per a la grada lateral, no? Que es coneixeria en una nomenclatura més tradicional, però ens adaptem, no? També als estàndards de UEFA, als estàndards europeus, en esta nova nomenclatura també de les zones de l'estadi.
1: Bueno, pues anem, ja dic, en eixos preus que acaben de fer-se oficials, que acaba de fer oficial el València per al nou Mestalla, i que tots pues, estàveu pendents de conèixer. i vos, ho hem avançat en este informatiu. El preu de mitjana, el preu de mitjana de l'abonament del nou Mestalla serà un 10% més barat que l'actual. Els preus aniran dels 300 euros el més barat als 1.700, que seran el més car. Però, Pablo, anem poc a poc desgranant, desglossant tots aquests preus que s'acaben de fer oficials i acaba de fer oficials el València i que anem a anar explicant poc a poc.
2: Sí, ja estan disponibles en aquest portal web, en el web del València, tots els detalls, a més amb un mapa interactiu per anar ubicant-nos, per saber com serà cadascuna de les zones i com es veurà pues, el camp des de cada un dels espais. Però, si et sembla, Robi, comencem repassant aquests preus des dels abonaments de grada d'animació, que va estar ubicada en els sectors 116, 110, 118 i 119, en un dels fons de l'estadi, concretament en el fons nord, i que van atindre un preu de 340 euros. A partir d'ahí, anem a la grada superior, on en els diferents sectors en els que està dividida van anar els abonaments des de 300 als 450 euros, amb abonaments de 300, 350, 400 i 450. Estos en els diferents espais de la grada superior, d'eixe últim anell del nou Mestalla. En la grada alta, en eixa zona baixa del tercer anell, els abonaments van anar des dels 400 fins als 650 euros, en marges de 400, 450, 550 i 660. Després passem a la zona mitja, a eixa grada mitja, que és la que té eixa equilibri entre la visibilitat i la estar més a prop del terreny de joc, i en eixa grada mitjana els abonaments van anar des dels 600 euros en les zones dels fons als 1.100 euros en els espais més centrats, entre dos sectors també, o dos grups de sectors, que van atindre preu de 700 i 900 euros. I si anem a la grada baixa, eixa zona més propera al terreny de joc, els abonaments aniran des dels 750 a eixos que comentàvem, més cars, de 1.700 euros, amb espais també de 1.100 euros i 1.400 euros, i així van estar també ubicats en diferents sectors els espais per a persones amb mobilitat reduïda, que van atindre un preu de 300 euros, eixos abonaments, i que van estar en eixa grada baixa per a facilitar l'entrada i eixida d'aquestes persones amb mobilitat reduïda.
1: Bueno, pues ja dic, estos són els preus oficials que ha fet el València per a eixos nous abonaments per al nou Mestalla. Tota la informació la teniu pues, en l'app i en la web, i anirem així també pues, informant tots els dies, anirem donant informació de servici públic. El València fa oficial en el dia d'avui tots els preus per a que tots els abonats i els futurs socis VCF pues, vagin coneguent el seu futur abonament i el preu que li pot costar per a quan vaja, perquè ara recordem, i ara després recordem també les fases, quan comence el 14 d'octubre a reagrupar-se, a formar grups, o si voleu anar en solitari, pues, també podeu fer-ho, però que ja sàpiga el futur nou abonament que pot tindre i el que li pot costar, que és molt important, depenent de la economia de cadascun de nosaltres. Però tornem a repetir. La grada baixa, la que està més a prop del terreny de xoc, costarà de 1.100 euros a 1.700 euros. La grada mitjana, de 600 euros a 1.100 euros. La grada alta, de 400 euros a 650 euros. I la grada superior, que és la més alta, de 300 euros a 450 euros. I Pablo, a estos preus n'hi haurà que afegir els descomptes que se mantenen, els descomptes que has tingut esta temporada se mantindran també per a eixos preus en el nou Mestalla.
2: Sí, perquè el València continua apostant per aquests descomptes que ve fent les últimes temporades i es mantenen les xifres en quant als percentatges d'esta última temporada. Van a haver els descomptes per rango d'edat. L'abonament infantil va tindre un 50% de descompte respecte als preus que estem comentant i és un descompte que es va aplicar per a aquells que han nascut després del 1 de juny de 2011. L'abonament juvenil va tindre un 10% de descompte i va ser per a aquells que hagin nascut entre el 1 de juny de 2002 i el 31 de maig de 2011. En este cas, l'abonament adult és el dels preus que estem parlant i també va haver un 10% de descompte per als majors de 65 anys, que es va aplicar als nascuts abans del 31 de maig de 1962. Després tenim els descomptes d'accionista, que és d'un 5% per a aquells que tinguin accions 11, en este cas, o més de 11, abans del 30 d'abril de 2027, i el d'assistència. Recordem que l'assistència als partits té premi en el València de cara als abonaments de la temporada següent i es va aplicar un 10 o un 15% de descompte si s'ha assistit al 80% o al 100% dels partits d'esta temporada. Per tant, important acomiadar al camp de Mestalla, assistir, acudir i complir, no?, en estos requisits d'assistència per a tindre eixe descompte de cara als abonaments del nou Mestalla. A banda, hi ha que recordar que el València ofereix habitualment la possibilitat del seient lliure i este seient lliure va a poder significar un descompte de fins al 50% de l'abonament perquè s'aplicarà el 40% de cada venda d'eixe seient lliure. Si lliures el teu seient i eixa entrada es ven, pues eixe 40% se te va aplicar al descompte fins al descompte del teu abonament fins a plegar a un 50%, és a dir, te pot costar la meitat d'eixos preus que estem parlant si fas ús del seient lliure.
1: És a dir, i tornem a repetir, els descomptes d'esta temporada, els que ja heu tingut, també se mantindran per a la pròxima, per al nou Mestalla. Més informació. La grada d'animació del nou Mestalla, Pablo, que tindrà 2.235 seients. Aixina serà aquesta grada d'animació. En l'actualitat n'hi ha 1.800 en Mestalla, que tots no estan coberts, pues el nou Mestalla tindrà 2.235 seients que costaran, i s'agrada animació, 340 euros.
2: Sí, parlem dels sectors 116, 117, 118 i 119 que van estar en el fons nord del nou Mestalla i que van a donar cabuda a aquesta grada d'animació amb l'aforament pues, que estem comentant en estos moments i que de moment pues, va ser així inicialment, encara que podria ampliar-se en cas de que siga necessari a futur. És una zona en la que pues, van estar ubicats els membres de la grada d'animació que està disponible pues, en aquest procés diferenciat, en este cas el de la grada d'animació per al trasllat dels seients és automàtic. En este cas, si vas a quedar-te en la grada d'animació, està tot explicat en el web, però hi ha un trasllat automàtic del teu seient si vols continuar en esta grada d'animació en el nou Mestalla. No hi ha que fer agrupació i de més, ni hi ha que acudir a cap cita, sinó es va garantir aquest seient en la grada d'animació. A banda, com va ser més gran que la que hi ha actualment al camp de Mestalla, pues van a poder haver noves altes en esta zona i també s'explica si vol canviar-se de zona, si vols eixir d'esta grada d'animació, com pots fer-ho també en aquest procés de diferents fases i com pots també adherir-te al procés de noves altes. Està tot detallat al web, aquest portal específic d'este camí cap a una nova casa, en el apartat de grada d'animació, en el qual, com diem, s'expliquen les diferents variables. Quedar-te en la grada d'animació, eixir o entrar, per dir-ho d'alguna manera.
1: I ja diem, de cara a lo que serà el nou Mestalla, el València té previst pues, que n'hi hagi un 20% més d'abonats. En l'actualitat n'hi ha 40.000, són 40.000 els abonats que té l'estadi de Mestalla. Pues passarem, o el València vol passar, als 50.000 nous abonats. ja dic, això són les xifres i les previsions que té el València. Un 20% més d'abonats. És que, en l'actualitat, més els socis VCF, que el València té comptabilitzats, que poden ser més de 10.000. Els socis VCF, futurs nous abonats del València. Ja diem, esta és tota la informació que acabem de conèixer de manera oficial, que el club acaba de publicar i que vosaltres pues, podeu entrar en la pàgina web, en l'app del València i bueno, tindre tota aquesta informació. I molt important també, Pablo, la ferramenta 3D interactiva, sí, que fica el València a partir de ja per a que tots els abonats i futurs abonats del València coneguen la seva futura localitat, el seu seient, de manera pues, com si estigueren en el nou Mestalla. Fas un clic en eixa plataforma 3D interactiva i podràs veure el teu futur seient en totes les zones de l'estadi, Pablo.
2: Sí, de fet, aquells que estiguen seguint-nos a través de l'app, del web o del canal de YouTube estan veient un exemple d'eixes diferents imatges, no?, que anem a poder veure en eixe disseny 3D des de cadascun dels sectors, al igual que passa pues, quan vas a comprar entrades ara en el actual Mestalla, pues, vas a poder veure com va ser, no?, eixa experiència en els diferents sectors, com es veu el terreny de joc, com va a veure's, no?, la resta de l'estadi, i aprofitar, no?, per anar sentint-te dins del nou Mestalla i ajudar-te. Jo crec que el més important és això, és que és una ajuda per a conèixer com va ser la ubicació en el nou Mestalla, com vas a veure el futbol, depenent del sector en el que decidisques estar, i a partir d'ahí pues, tindre més arguments, no?, per a prendre una decisió tan important com aquesta, que és elegir aquest espai, aquesta ubicació en el nou Mestalla.
1: Jo crec que esta ajuda que fica el València, esta forma d'interactuar 3D de manera virtual des d'allà on estigues per a veure la teua localitat, pues, és molt important, perquè així pots conèixer el que serà el teu futur seient o el que més t'acople. Ara ja saps els preus de totes les zones de l'estadi. Pues ara pots clicar en la zona que més t'interessa, a veure com pots veure des d'ahí, des d'aquesta zona, que és virtual, però serà la que tu veuràs en el nou Mestalla el partit del València. Per això crec que aquesta ferramenta és molt útil, Pablo.
2: De cara a Robi, a aquestes agrupacions que puguen donar-se, dels que estem parlant a partir de la setmana que es puguen conformar aquests grups, és molt útil perquè, a més, la ferramenta et permetís compartir la imatge d'un sector en concret, compartir l'enllaç d'aquesta previsualització per a passar-la, no?, a aquestes persones en les que estigues parlant, per a compartir-se gent, per a compartir zona i anar fent aquest debat, no?, per veure com es veu des de cada lloc. De fet, ara mateix estem veient en imatge la zona de premsa, com es veurà des d'aquestes pupitres de premsa en aquesta zona centrada de l'estadi, però el que diem, estan totes les zones disponibles, totes les zones configurades per a poder elegir, per a poder veure pues, com serà aquesta visió quan estiga acabat el nou Mestalla i com anem a poder veure el terreny de joc des de cadascuna de les posicions.
1: I ja dic, pots conèixer tots els detalls que vos estem contant i que vos anirem contant tots els dies, així en l'informatiu del València, en la web i en l'app, i en aquesta direcció que el València pues, des d'avui també pues, ha ficat per a tots vosaltres. Camí a una nova casa.valenciacf.com. Ahí estan tots els detalls que estem contant i tots els dubtes que pugues tindre. Ahí accedixes, camí a una nova casa.valenciacf.com, i ho pots, t'ho poden resoldre tot, i si no, evidentment, anant a l'àrea afició del València. Tots els dubtes que pugueu tindre, doncs, pues, mos estrau ja Déu, així anirem també pues, tratant de resoldre-ho, i si no, pues, també està l'àrea afició, però això és on pots accedir i tindre tots els detalls, Pablo.
2: Sí, de fet, ja ha anat volcant-se tota la informació que hem anat contant setmanes enrere, els diferents processos, les diferents infografies, els diferents detalls que hem anat donant setmanes enrere, i avui s'afegeix, no?, esta plataforma 3D, tota la informació dels preus i tots els detalls, no?, dels diferents col·lectius, com dèiem abans, persones amb mobilitat reduïda, xagrada d'animació i diferents situacions que van estar totes en eixe portal web del nou Mestalla, en eixe camí a una nova casa, i que ja estan a disposició de tots. De fet, ahir van a poder comprovar alguns dels detalls que nosaltres ja fa temps que hem vingut comentant, com ixa major distància, per exemple, entre els seients, ixa major confortabilitat que va tindre el nou estadi. Pues bé, també visualitzant ixa plataforma, anem a anar veient, no, tots aquests detalls de com va ser la nova casa dels valencianistes.
1: I molt, molt important també, n'hi hauran zones del nou Mestalla que no van a ser abonables per diferents criteris, com la grada visitant, o també, pues, ojalà puguem jugar una competició europea. Ahí també UEFA determina un número determinat de localitats i d'entrades que evidentment el València no se van a poder abonar per a un futur, ojalà estiguem en Europa.
2: Sí, perquè es dona en este cas en la normativa UEFA que hi ha unes zones de seguretat que s'han de deixar i que si tu les tens ocupades per abonaments, pues te toca reubicar aixòs abonats de cara als partits que puguen donar-se de competició oficial. Si tu ja t'avances a això i deixes aixòs zones, pues, lliures, després és tot més senzill i tot el món va estar en el seu lloc. El València, pues, s'adapta, no?, aprofitant del canvi d'estadi a diferents circumstàncies, i va deixar, pues, aixòs espais, també zones que estaran dedicades a compromisos de patrocinadors i de més, que no van a eixir abonaments, però la resta de sectors, com veiem en pantalla, estan disponibles i hi ha gran varietat d'espais per a poder elegir i per a poder decidir on veure el futbol en el nou Mestalla.
1: Recapitulem de nou, però ja dic, teniu tota la informació en camiaunanovacasa.valenciacf.com, ahí teniu tota la informació i així vos l'anirem donant tots els dies. Els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla: el més barat, 300 euros. El més car, 1.700 euros. I recordem, Pablo, pues, com seran aquests preus en la grada baixa, en la grada mitjana, en la grada alta i en la grada superior.
2: Pues mira, ara anem a fer-ho al revés que abans. En eixa grada baixa, en eixa zona més propera al terreny de joc, que els abonaments aniran des dels 750 als 1.700 euros en els diferents sectors que estan detallats en la infografia, i així estaran ubicades tant la grada d'animació, amb un preu de 340 euros, com els espais habilitats per a persones amb mobilitat reduïda, que tindran un preu de 300 euros els abonaments així. Si anem a l'anell següent, a la graderia mitjana, així els preus aniran dels 1.100 fins als 600 euros. Anirem baixant així en quant als preus. En la grada alta, en eixe tercer anell, hi ha dues zones diferenciades: la grada alta i la grada superior. En grada alta, dels 650 fins als 400 euros. I en la grada superior, els abonaments aniran dels 450 fins als 300 euros, que tindran els sectors amb els abonaments més barats en el camp de Mestalla, en eixos fons de l'estadi del camp de Mestalla.
1: I ja diem, el preu mitjà del nou abonament en el nou Mestalla, més barat que en l'actual, costarà 537 euros en el nou Mestalla pel 599 de l'actual Mestalla. Ja dic, un 10% de més barat l'abonament mitjà del nou Mestalla al vell Mestalla. I el 40% també és una dada que hem donat d'abonaments. N'hi haurà més del 40% d'abonaments del nou Mestalla per baix dels 500 euros, que tots estos estaran en el tercer anell, on hi ha més de 30.000 seients. Bueno, són les dades generals per a que vostès se facin una idea de com va ser i se trasllat al nou Mestalla una volta que avui s'han conegut els preus de totes aquestes zones, que era el que els aficionats, abonats i futurs abonats del València volien conèixer. Crec que no se deixem res, Pablo.
2: Jo crec que ho hem repassat tot pel que fa a aixòs preus, a aixòs graderies, a aixòs zones, a aixòs sectors, que recordem a través de la plataforma 3D que ha habilitat el València, des d'aixòs portal Camí a una nova casa, van a poder veure, van a poder apreciar com va ser la visibilitat des de cadascun dels sectors, no sols en imatge fixa, sinó dins de cada sector. Van a poder manejar la pantalla, van a poder mirar cap a un costat i cap a l'altre per tindre una sensació, per tindre una visió més real del que va ser eixa ubicació dels diferents sectors del nou estadi del València.
1: I ara què? Pues a seguir el procés que ja havia informat el València, a crear els grups per familiars, per amics, per penyistes, el que vosaltres considereu, o si voleu anar a soles, també podeu anar a soles, al nou Mestalla, però, ja dic, a partir del 14 d'octubre, la pròxima setmana, s'obre ja aquest procés de formació de grups o per a, bueno, apuntar-se al que serà el teu nou abonament per al nou Mestalla, Pablo.
2: Sí, del 14 al 30 d'octubre, recordem, va estar habilitat aquest període, aquesta fase 1, per a la creació de grups de cara a unir-se amb familiars, amics o companys de penya per a garantir que vas a tindre assientos junts, seients un al costat de l'altre per a gaudir del futbol en el nou Mestalla. Eixa va ser la primera fase. La següent, que és la que està un poc més vinculada inclús al que estem parlant avui, va ser la selecció de seient. Ho farà un representant de cadascú d'aquests grups i aquest període s'allargarà des del 17 de novembre fins a maig de 2027. Es calcularan els ordres en funció d'aixòs agrupaments i s'anirà donant una cita presencial per a que un representant de cada grup pues elegisca aixòs seients definitius en el camp de Mestalla. Un procés que acabarà ja en juny-juliol de l'any que ve, 2027, amb el pagament dels abonaments, amb aquesta formalització dels abonaments. Per tant, el procés que anirà avançant, i no serà fins a les dates habituals, fins a juny-juliol del pròxim any, quan hi haurà ja que formalitzar i pagar aquests abonaments. No hi ha
1: molt
2: que fer
1: important.
2: Cap avançament.
1: Molt important també en estos processos. El primer, la creació de grups. Tots. Teniu que, ja dic, apuntar-vos tots. Si aneu en grups o vas tu i el teu fill o si vas a soles, pues bueno, tots teniu que fer este procés, que va ser 100% online, Este primer procés va ser 100% online, com ha contat Pablo, començarà del 14 al 30 d'octubre. I ja dic, tots els dies, així anirem donant informació de servici públic. I ja després, el club vos cridarà per a començar el següent procés, que és la selecció del seient, on tu t'assentaràs al nou Mestalla, que prèviament tu, pues, fins el 10 de novembre, ja coneguent els preus i totes les zones de l'estadi, ja pots anar fent-te una idea. Crec que en aquest procés, o en aquest temps, pues, tens que anar mirant, m'agrada així, m'agradaria allà, puc gastar-me això, puc gastar-me allò, ja dic, a través d'eixa ferramenta, ixa ferramenta 3D interactiva que fica el València per a qualsevol zona a l'estadi, pues saps on te pots assentar i el que te pot costar. Per a quan te quidre el club, a partir del 10 de novembre fins maig del 2027, pues pugues triar la teua localitat. Si has anat en grup, recordem-ho una altra volta, Pablo, si és en un grup, tindrà que seleccionar-se a un capità, a un portaveu, a un representant, i ixe, en nom de tots, triarà el lloc per al futur no Mestalla.
2: Sí, serà en la sala 1923 de l'actual Mestalla. Així se li donarà una cita presencial per a acudir en nom d'aquest grup, d'aquest agrupament que s'hagi fet de manera prèvia per a elegir els seients. Tants com formen el grup, pues, depenent de l'ordre que tinguin, per aquesta antiguitat que es calcularà pues, en funció de la gent del grup, hi haurà que elegir. Així, seient per seient, com es vol ubicar aquesta agrupació que es faça.
1: I en este segon procés, que en començarà el 10 de novembre, quan te quidre el club, pues tindràs diferents opcions. De manera presencial, imagina que el club te diu pues la pròxima setmana, el dimarts a les 10 del matí. Bueno, pues que jo no puc anar. Pots fer aquest procés virtualment. Pots fer virtualment també el procés. Si no pots anar personalment, també el pots fer virtualment. I si no pots ni presencial ni virtual, pots cedir la teua capitania o la teua portavocia a una altra persona i que vagi i que faça també este procés. Perquè, ja dic, el València dona totes aquestes opcions. Que vagi al final el capità, si no de manera virtual, i si no que cedisca, evidentment, a una altra persona del grup.
2: Al final el que el busca, Robi, és que tu no pergues eixe dret, no?, que t'otorgarà eixe ordre en funció de la gent del grup per elegir en el moment que te toca, que no elegisca algú posterior al teu ordre, no?, abans.
1: Exacte.
2: Que tu. Per això es van a facilitar
1: procés,
2: de diferents opcions.
1: I en este procés de selecció de seient, evidentment, tu ja tries el futur, el teu futur nou seient en el nou Mestalla, però ahí no has de pagar res. Ahí tu no has de pagar absolutament res, simplement tries el lloc on te vas a sentar al nou Mestalla, però ahí no has de pagar res. Això ja serà en el següent procés, en la formalització, per a juny i juliol del 2027. Però crec que estan explicat bé tots els processos, Pablo.
2: Sí, hem detallat tots els processos i ara el que toca als abonats és pues, anar decidint o pensant sobre aquesta decisió en quant a elecció de zona, en quant a aquests agrupaments i a més pues, amb la cosa positiva, no?, de saber ja pues, aquests preus a l'hora d'establir, no?, aquestes negociacions, per dir-ho d'alguna manera, en els amics, en els familiars, en els companys, per a veure el futbol. Així que un passet més, Robi, de cara a aquest camí cap a una nova casa.
1: Camí a una nova casa, al nou Mestalla, a la nova casa de tots els valencianistes. Avui era un dia pues, important on els abonats, actuals abonats del València i els que van a ser futurs abonats del nou Mestalla, volien conèixer els preus. Ja els hem contat. Tots els dies així anirem informant, donant informació de servici públic i, si no, el que hem dit, en ixe enllaç, camí a una nova casa.valenciacf.com, ahí teniu tots els detalls. I molt important, ixa ferramenta que des de ja podeu veure totes les zones de l'estadi, el vostre futur seient. I ahí és quan teniu que triar on voleu assentar-vos, depenent també de la vostra economia, perquè evidentment, com hem dit, pues, cada zona del nou Mestalla pues té un preu de 300 euros el més barat a 1.700 euros, però ara ja dic en esta ferramenta podeu veure pues on el vostre futur seient del nou Mestalla i el que vos pot costar. Pablo, anirem informant tots els dies, però crec que la informació està contada.
2: Sí, a poc anirem recordant d'aixòs punts, d'aixòs ítems dins d'este calendari. El més immediat, ja ho saben, la setmana vinent d'aix inici de la creació dels grups, però ara, pues ara toca reflexionar i començar a conformar aixòs grups. Recordem, a partir de pròxim dimecres es podrà ja fer oficial, no?, traslladar al València la intenció d'aixòs grups que es puguen formar, i a partir d'ahir, setmana a setmana, anirem contant com va cada procés i quin és el següent pas.
1: Aixina va ser el trasllat al nou Mestalla, a la nova casa de tots els valencianistes, amb els preus oficials que hem conegut en el dia d'avui i que ja diem tots els dies vos anirem pues, refrescant, informant, així, en este informatiu del València. Ara una pausa i anem en l'actualitat, en l'última hora esportiva, que l'equip juga el diumenge en el Sardinero, torna a la Lliga davant el Racing de Santander.
0: VCF Media, VCF Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna a la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdes la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas va

0: Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality No Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
1: Anem a contar ara l'actualitat esportiva del València. Després de tota la informació que vos hem donat dels preus dels nous abonaments de Mestalla, toca ara, perquè torna el futbol, torna la Lliga el diumenge, 9 de la nit, al Sardinero, aquest partit davant el Racing de Santander, que ja tenim ganes de veure el nou València. De Javier Aguirre, Pablo, hem donat un detall en la portada d'aquest informatiu, però anem a ampliar la informació en el que ha sigut este dia d'aquest entrenaments, on Danjuma ha continuat sense entrenar-se. Anem a veure si pot arribar per al partit. Luis Rioja ha fet una part de l'entrenament i el sevillà vol estar. I el més important, recupera Javier Aguirre per al seu debut en el Sardineu, jugadors importants com César Tàrrega, Diacabí. Conta-nos i amplia'ns la informació.
2: Sí, al final en aquest apunt inicial no hem destacat lo de Tàrrega i Diacabí perquè ja venen jornades enrere, pues, en aquesta normalitat en la que van sumant-se, però és important al final que passen les sessions i que no hi hagi cap pas cap arrere. Tenim les notícies positives també d'aquests entrenaments, en este cas parcial, amb el grup de Copete, Fulquier, que està, pues, entrenant ja quasi en total normalitat, i com diem, no, els noms dels quals més pendents estem en aquestes hores és el de Rioja, que està treballant dur, està treballant de valent per a poder estar en aquest partit davant el Racing de Santander, i Danjuma, que continua al marge també preparant-se i intentant, no, poder estar recuperat per a poder jugar aquest duel de diumenge. En quant als noms propis, continuen, pues, absents, en este cas Dimitrievski i Guido, que s'espera que s'incorporen demà. En el cas d'Estole Dimitrievski, després de disputar diversos partits, deixa UEFA Nations League en la seva selecció, en el combinat nacional de Macedònia del Nord, en els que, tot i els resultats, ha sigut un dels jugadors més destacats. Recordem que han canviat de divisió esta temporada, esta edició de la Nations League, que està en una divisió superior i que els rivals són de major entitat, però el rendiment de Stole Dimitrievski està sent molt destacat respecte al del seu combinat. I Guido Rodríguez, que va estar en aquest homenatge a Messi, el club li va donar permís per a poder assistir, i que demà s'incorporarà també als entrenaments de cara a aquests últims dies per a preparar el duel contra el Racing.
1: Guido Rodríguez, com està contant-nos Pablo Orch, que s'incorporarà demà als entrenaments, està tornant ja cap a València, va estar ahir en esta passada matinada en aquest homenatge a Messi, en aquest últim partit que va jugar Leo Messi en la seva selecció d'Argentina. Tenia permís del club, de Javier Aguirre i de Braulio Vázquez, el director esportiu, Guido Rodríguez, i Guido Rodríguez allí, en Buenos Aires, pues, als mitjans de comunicació ha agraït, pues, que el València li hagi donat permís per estar en aquest homenatge a Messi.
3: Estoy muy contento, muy feliz de estar acá, también agradecerle a mi club que me dejó venir, que era importante para mí, y nada, contento, disfrutando de este día que va a ser un antes y un después, como dijo Leo, de ahora apoyar a toda la nueva generación que viene desde atrás, que tienen muchas cosas para dar, y con todos los chicos que ya vienen estando, que los van a ayudar desde allá adentro, y nada, estar todos juntos, unidos, a disfrutar todo lo que vivimos, y que seguramente quedan muchas cosas.
4: Sos un privilegiado, Guido, ¿no?
3: La verdad que sí, muy
5: el
3: contento.
5: Que está dejando lío para la juventud.
3: Todo, la verdad que todo. Creo que lo que mostró de caerse una vez y volver a levantarse, y volverse a levantar, y era nuestro ejemplo adentro del vestuario siempre, y bueno, creo que es un ejemplo de vida para todos.
1: Guido Rodríguez, agraït al València, Javier Aguirre, a Braulio Vázquez, a l'equip, als seus companys, pues, que li hagin donat permís per haver estat en aquest homenatge a Messi. Ell, en Messi, va ser campió del món en Qatar i en diferents edicions de la Copa Amèrica. Guido tornarà demà als entrenaments i estarà disponible per a jugar en aquest partit davant el Racing de Santander. Com ha contat Pablo, demà també s'incorporarà Stole Dimitrievski.

0: Kreski, el porter del València, que ha estat jugant a la seva selecció de Macedònia, i ja pues demà, pues que ja tindrà Javier Aguirre a tots els seus jugadors, a excepció dels que encara estan pues recuperant-se, per a preparar i per a continuar preparant aquest partit i el seu debut en la banqueta del València, en el Sardinero, davant el Racing de Santander, en aquest objectiu que se va marcar Javier Aguirre. Només va arribar a València i ho va dir en la seva presentació: guanyar. Així, l'objectiu i el pla és guanyar, guanyar-li al Racing de Santander. Demà, entrenament. Divendres festiu, 9 d'octubre, l'equip continuarà entrenant-se. Dissabte també s'entrenarà i per la vesprada viatge cap a Santander. Pablo Orch, anem a contar també l'última hora pel que fa a la Copa del Rei, aquest emparellament amb el Tavernes de la Valldigna, perquè ahir tinguérem el president del Tavernes. Ens va reconèixer que ells volen jugar allí en el municipal de Tavernes, estan a l'espera d'una visita a la Federació Espanyola de Futbol, però també ens va dir que si no fora possible jugar en Tavernes, ells estarien encantats de jugar en Mestalla.
1: Sí, són conscients de que el seu estadi pues, té les limitacions que té, el municipal de Tavernes, amb sols una graderia amb seients i després una zona, no?, en la que podria ubicar-se gent de peu, com ho va fer en esta última eliminatòria, però sí, ja que complir unes condicions de seguretat, també infraestructures necessàries per al partit en televisió i no tenen clar, no? Estan a l'espera de saber què els demana la federació per veure si poden complir-ho o no, i si no, ells no descarten. De fet, els agradaria, si no poden jugar al municipal de Tavernes, fer-ho al camp de Mestalla, com ens contava ahir en este informatiu.
2: Sí, home, intentaríem jugar així. Sabem que a lo millor està molt complicat perquè les infraestructures que tenim nosaltres no són especialment el que demana la federació espanyola, però bueno, tenen que vindre a veure-mos. La mateixa Centaes crec que són 800 persones, o sigui, a la grada, veus, només n'hi ha 800. I nosaltres també, i el poble també vol que juguem així, però clar, s'ha de veure tot, perquè clar, a veure on claves tu si tens una, jo què sé, una afluència de públic que vol vindre d'això, de 2 o 3.000 persones, on les col·loquem? Home, jo com a president, per anar a jugar a lo millor al Gira o a Gandia, si està la possibilitat d'anar a Mestalla, preferiria Mestalla. I de Montes d'enguany, teòricament, l'últim any de Mestalla seria lo seu. O sigui, ni millor recompensa per als jugadors, per a l'entitat, i hasta inclús per al València, pues, l'última, per a nosaltres, l'últim que es podria veure en Mestalla, que està que era el Tavernes allí, entonces és valorar-ho tot.
0: El president de la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, Salvador Talens, van a fer tot el possible per jugar en el municipal de Tavernes, però si no, ells estarien encantats de jugar en Mestalla. Fem una pausa i anem a l'actualitat de l'acadèmia, en este informatiu.
3: VCF Media, VCF Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. No, no, no. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment.
4: VCF Radio, l'Acadèmia.
0: Anem en l'actualitat de l'acadèmia. El Mestalla continua preparant el seu partit este pròxim cap de setmana, dissabte, davant l'Elche Licitano, després d'haver guanyat victòria important este passat cap de setmana. Última hora del filial Pablo Orch.
1: Pues l'equip que continua entrenant a les ordres d'Òscar Sánchez, preparant aquest important partit i recuperant progressivament els internacionals, els jugadors que han estat en les seues respectives seleccions, com són els casos de Amos Wanjala o Roman Davis en les absolutes de Kenya i de Venezuela, respectivament, que a més ha tingut protagonisme en els últims partits disputats, també Dominika Staukas, que ha estat en la selecció de Lituània sub-21, o inclús Ismail Elaud, que ha tingut minuts amb el Mestalla en aquest inici de temporada i que està en les inferiors del Marroc. Són els noms dels quals estem pendents en esta setmana de tornada dels internacionals, però tenim dos grans protagonistes, Robin, l'actualitat del Mestalla, sí, l'actualitat de l'Acadèmia, que avui van a ser protagonistes en Sentiment UCF.
0: Aaron Mayol i Aymar Blázquez, jugadors canterans de l'Acadèmia, però que estan en dinàmica de primer equip, i vaja, en quin protagonisme, pues estan tenint esta vesprada, pues protagonistes especials en el nostre magazín Sentiment UCF, totes les vesprades de 7 a 8, avui amb Pablo Orch i amb servidor. Ahí anem a estar pues contant-vos, Pablo, ixa interessant entrevista amb Aaron Mayol i Aymar Blázquez.
1: Sí, tenim ganes de parlar amb ells perquè podem dir que són els xics de moda, no? En l'Acadèmia, els dos últims en escriure el seu nom en el mural de Paterna a Mestalla, en debutar amb el primer equip després de passar per l'Acadèmia, i amb ganes, no?, de conèixer, no?, com estan vivint aquestes setmanes tan especials per a ells.
0: Bueno, pues anem a anar acabant este informatiu del València d'este dimecres 7 d'octubre, com hem començat en ixa notícia que estàveu esperant tots els abonats del València i futurs nous abonats del nou Mestalla, dels preus, de quins van a ser els preus per als nous abonaments del nou Mestalla. El preu més barat del nou Mestalla, 300 euros. Ixe serà el preu més barat en línies generals. El preu més car del nou Mestalla, 1.700 euros, i així n'hi haurà que sumar també els descomptes que se mantenen, de que són, van a ser iguals que la passada temporada, un 10% menys de mitjana, 10% més barats de mitjana els preus del nou Mestalla si els comparem als de l'actual Mestalla. I ja dic, tota la informació la teniu ahí, pues, en camí a una nova casa, valenciacf.com, però la grada baixa de 1.100 a 1.700 euros, la grada mitjana de 600 euros a 1.100 euros, la grada alta de 400 a 650 euros i la grada superior, la més alta, de 300 a 450 euros. Estos són els preus dels nous abonaments que vos hem contat en este informatiu del València, però esta vesprada en el nostre magazín Sentiment UCF continuarem informant. Així estem, en la ràdio oficial de València.
3: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. ADN València Club de Futbol.

0: Sentimentu BCF.
1: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a Sentiment VCF, el magazín vespertí de VCF Ràdio, la red oficial del València Club de Futbol, en este dimecres 7 d'octubre de 2026. En este dia en el que hem conegut els preus dels abonaments al nou Mestalla, hem conegut més detalls del camí cap a una nova casa, cap a la casa de tots els valencianistes, la que serà la casa nostra a partir de la pròxima temporada. Anem a tindre nosaltres a Josep Rovira per parlar de tots aquests detalls del procés d'abonaments, d'aquest canvi, dels preus, de tot el que hem conegut en el dia d'avui. Però hem de parlar també de futbol més immediat, de el partit contra el Racing, de l'actualitat de l'equip amb informació i noms propis pel que fa a l'entrenament d'este matí i la tornada dels internacionals. També hem conegut ja l'horari del partit de la Copa del Rei contra el Tavernes, un partit que estem a l'espera de saber on podrà jugar, si és en el municipal de Tavernes o si el club local, el club anfitrió, els de la Vall d'Igna, han de buscar una nova ubicació. I pel que fa a l'acadèmia, avui tenim dos protagonistes d'excepció. Així, en Sentiment VCF, anem a parlar amb els xics de moda, amb la doble A, amb els dos últims jugadors de l'acadèmia en debutar amb el primer equip i, per tant, d'inscriure el seu nom en el mural de Paterna a Mestalla. Tot això i molt més fins a les 8 de la vesprada, ho saben, en directe, en l'app, en el web, en el cotxe, en CarPlay, Android Auto, i si no poden seguir-nos en directe, pues saben que tenen iVoox i Apple Podcast, però escoltar-nos en qualsevol moment del dia. Anem allà!

0: I entrem ja en matèria. Avui hi ha molt que contar, sobretot la notícia del dia. Això és preus dels abonaments del nou Mestalla, d'eixe procés, d'eixe camí cap a una nova casa, i per això tenim avui amb nosaltres a Josep Rovira. Robi, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, Pablo, què tal? Molt bona vesprada. Sí, era una notícia, jo crec que molt important, la que hem conegut este migdia, perquè els abonats del, els que van a ser abonats del nou Mestalla i futurs abonats ara socis UCF, pues volien saber, estaven sabedors de conèixer com anaven a ser pues ixos preus, per anar fent-se una idea i anar pues triant, no, lo que seran els seus seients per al nou Mestalla.
0: Sí, perquè jo crec que hi havia ganes, no, de saber aquesta informació clau, aquesta informació important, no, per a fer aquest trasllat cap al nou Mestalla. I este matí, pues a migdia, no, mentre estàvem en l'informatiu, s'han fet públics, s'han fet oficials eixos preus de cara als abonaments del nou estadi, uns preus que tenen, uns han deixat, no, diversos titulars, Robi.
1: Sí, home, jo crec que en línies generals, no, a aquestes hores jo crec que molts dels abonats ja ho sabran,
0: però bueno,
1: ara també jo crec que en línies generals, pues aquests preus dels nous abonaments del nou Mestalla van dels 300 euros, que és l'abono més barat, als 1.700 euros, que és el més car, no? Que això és el que va dir, recordem, la setmana passada el director general del València, Javier Solís, no? Quan va comentar que l'abonament més barat del nou Mestalla, que ja diem, costarà 300 euros, anava a costar igual que en l'actual Mestalla. I que l'abonament més car del nou Mestalla, que seran 1.700 euros, serà més barat que l'actual, pues Mestalla, no? Bueno, pues en línies generals això són els preus. Ara detallarem, no? Pues per totes les zones de l'estadi, totes les graderies, però també ho hem comentat, no? Que el preu mitjà del nou abonament en el nou Mestalla també és més barat que l'actual Mestalla, un 10%. Per a ser exactes, perquè en el nou Mestalla, ja dic, un abono mitjà costarà 537 euros i ara en l'actual Mestalla costa 599. Bueno, pues ja dic que és de forma general un poc el que el València ha presentat, no, en el migdia d'avui per a aquests preus dels nous abonaments de l'estadi del futur nou Mestalla.
0: Sí, al final hem de destacar també, no, dins d'aixòs titulars, abans d'entrar al detall, que va haver un 20% més d'abonaments que en l'actual Mestalla per menys de 450 euros. És a dir, els abonaments més econòmics pues van a pujar un 20% pel que fa a la disponibilitat d'aquestes localitats, i a banda es mantenen els descomptes que sí van a ser igual de importants, no, aquesta passada temporada, i que plegaran fins al 50% si sumem, no, diferents conceptes.
1: Mira, a tots aquests preus, que hi ha molts abonats a aquestes hores ja saben, n'hi haurà que afegir els descomptes que se mantenen, que se van a mantindre d'esta temporada. O sea, els descomptes d'esta temporada també se van a mantindre per a la pròxima temporada, per al nou Mestalla. O sea, que els preus que avui ha publicat el València, a aquest preu n'hi haurà que afegir els descomptes que tens en la actualitat, no? Bueno, pues jo crec que també és important, no? Pues anar coneguent ja, per a començar lo que és este procés i el trasllat al nou Mestalla, saber pues bueno, lo que te pots gastar, depèn de la economia de cada un dels abonats del València, lo que se puguen gastar en el nou Mestalla. Ja dic, pues jo crec que és important saber-ho. I per als que van a ser nous abonats del València, que el València pues calcula que van a ser, són 11.500 els socis UCF, i que ja se va tancar el plaç, ja no va admetre més socis UCF, pues lo que hem comentat, una pujada de que van a haver un 20% més d'abonats en el nou Mestalla. Si en l'actualitat són 40.000 els que n'hi ha en Mestalla, pues en el nou Mestalla seran 50.000 els abonats que el València se marca com a objectiu. Molt important, aquests socis VCF, que són, el València calcula que són uns 11.500, però que ja no va, se tanca el plaç, ja no va admetre més socis VCF per a poder arribar a aquesta xifra de 50.000 abonats en el nou Mestalla, Pablo.
0: Sí, esto es el... Després es tornarà a obrir a futur, però per a poder participar en este procés de abonaments en el qual participen els socis VCF abonats i ara els no abonats, no aixòs 11.000 dels que parlem, que entraran en aquest tram final, pues per a no anar a més, per a que tots tinguin l'opció de poder aconseguir un abonament, pues es va parar, no?, este procés de soci VCF. També recordem que van a poder participar en els agrupaments i de més fases que van a haver en tot este procés, però si et sembla, anem a donar un poc de detall, no?, del que són els preus, dels que són aquestes zones. Recordar ràpidament, els abonaments tenen els descomptes, igual que l'any passat, com dies abans, Robi, infantil 50% de descompte, juvenil 10% de descompte i majors de 65 anys també 10% de descompte. A banda, està el 5% de descompte per accionista i el 10% o el 15% en funció d'assistència, del 80% o del 100% dels partits. I a banda, com deia jo abans, està aquest descompte de fins al 50% si has acudit al seient lliure. Estos descomptes, els mateixos que la temporada passada. Sí. Això es manté.
1: Sí, sí, ja dic. Tots els descomptes van a ser els mateixos que la temporada passada. Però bueno, lo que el més important i lo que la gent vol saber i que ja dic que molts dels abonats ja pues habran sí, entrat en ixe enllaç camí a una nova casa .valenciacf.com, on ahí estan tots els detalls en la app, en la web, també així pues tots els dies en l'informatiu i per les vesprades anirem informant.
0: Mitja vesprada porte mirant sector per sector la plataforma 3D, eh?
1: Pues mira,
0: de reconèixer.
1: Pues mira, la grada baixa, n'hi ha que dir que el nou Mestalla canvia per complet, evidentment, sí, de lo que serà l'actual Mestalla. No haver tribuna ni anfiteatre, no, ara se va a dividir per grades. La grada baixa, que és la grada que estarà més a prop del terreny de xoc, ahí els abonos costaran de 1.100 euros a 1.700 euros. Ixa és la grada baixa. La grada mitjana, de 600 euros a 1.100 euros. La grada alta, de 400 euros a 650 euros. I la grada superior, que és la més alta de tot el nou Mestalla, costarà de 300 euros a 450 euros. Ja dic que estos són tots els preus, i a estos preus n'hi ha que afegir els descomptes.
0: I ja que donar dos pinzellades més, la grada d'animació, que estarà en el sector 116, 116, 118 i 119, en eixa grada baixa va costar 340 euros i els espais habilitats en diferents sectors de la grada baixa per a les persones amb mobilitat reduïda van a tindre un preu de 300 euros, que és el mateix que els abonaments més barats d'este nou Mestalla. I com diguem, convidar-los a que vagin a aquest portal web i anar veient pues, en quin sector volen estar, clar, i com es va viure el futbol des d'ahir, perquè és que va al detall, aquesta plataforma 3D amb els passillos, no?, entre butaques, amb les valles, amb tot, eh? Tot
1: l'ús de detalls. Veu de meravella, Pablo. Jo ja he interactuat, també tinc amics que ho han fet, en aquest mapa 3D que ha ficat el València a disposició de tots els abonats i tots els futurs nous abonats del nou Mestalla, per a que vegin exactament com se veurà el partit des de cada ubicació, perquè aquesta és la idea que volia el València pues, traslladar amb aquesta ferramenta, que l'abonat del nou Mestalla pues, trie o tinga clar el seu seient, sabent pues, això, el que li va a costar, per a que quan comence el procés d'anar, pues, quan te quedi el club, tingues clar pues, quin va ser la teua zona, lo que te va a costar i bueno, ho hagis fet la tria de manera adequada. O sea, que esta ferramenta, este mapa 3D que ja pots pues, veure, crec que és molt útil i crec que també han valorat positivament els abonats del València, Pablo.
0: Sí, jo de fet estic mirant la zona de premsa, així a veure com va ser este espai, perquè, com diem, estan tots els detalls d'aquest nou estadi i ja, pues, en base a això, recordem que poden elegir o poden començar a anar pensant on volen estar ubicats, perquè esto vindrà en el següent pas del procés, en la fase 2, la U, recordem que comença la pròxima setmana, i serà la dels agrupaments, la de juntar-nos amb els que vulguem veure el futbol i a partir d'ahí pues anar elegint aquest sector i això seients en concret, però això ja serà més avant. Avui el més important és el que hem contat, Robi, este detall dels preus i esta plataforma, no?, de informació 3D per a conèixer amb detall el nou estadi.
1: Perquè era el que ja dic, el que estava pues desitjant saber els abonats i els que van a ser pues nous abonats del nou Mestalla, pues els preus, pues per anar coneguent i per anar podent triant bueno, pues el seu seient en el nou Mestalla, que ara recordem, Pablo, que estem encara en, bueno, començarà la pròxima setmana a partir del 14 d'octubre, pues la creació de grups, agrupar-se, bé per amics, per famílies, per penyes, com vulgueu, agrupar-se, i si no voleu agrupar-se, pues tu, si has anat tota la vida soles a Mestalla, pots continuar anant soles al nou Mestalla, però has de fer esta primera fase, i és la d'inscriure't del 14 al 30 d'octubre, per a després, pues ja, quan te cride el club, que ja serà la següent fase, a partir del 10 de novembre, pues ja triar el teu seient. Però en aquest temps, vas a tindre molt clar pues la localitat on pots assentar-te, el que més te convinga segons el preu que la teua economia pues te deixa. Però bueno, crec que esta ferramenta, este mapa 3D, pues ve molt bé per a tots aquests abonats, per a que tinguin clar la tria del seu seient i el seu futur abonament en el nou Mestalla.
0: I per a sentir-nos cada vegada més a prop del que va ser el camí cap a una nova casa, eixa nova casa de tots els valencianistes. La informació era tan rellevant, Robi, que necessitàvem comptar amb tu per a fer tot este repàs. Moltes gràcies i nosaltres anem a seguir amb més actualitat així en Sentiment UBCF.
2: Sentiment UBCF, el magazín del València en UBCF Media Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió, diumenge, des de les 8, al Sardinero, i per UBCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia, Amunt TM. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
3: El Valencia tiene un equipo médico y camillas Quirumed. Si eres fisio o masajista, la tuya también puede serlo. Quirumed, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
2: ¿Quieres vivir el Valencia-Real Madrid como nunca? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata tu plan de ahorro antes del 3 de noviembre y podrás ganar una de las 6 experiencias dobles que sortean para el partido que enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Real Madrid. Porque Divina Seguros quiere que vivas una experiencia inolvidable, tendrás la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos, hacer un exclusivo tour por Mestalla, pisar el césped durante el calentamiento, disfrutar del partido y acceder a la zona mixta de entrevistas. Consulta las bases de la promoción en divinaseguros.com e infórmate. Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! De Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
4: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muéveteportdias.com y contrata ya.
2: Sentimiento VCF.
0: I després d'analitzar tot el tema dels preus dels abonaments del nou Mestalla, tornem un poc al que és l'actualitat de, del dia a dia, l'actualitat esportiva, perquè avui l'equip, a les ordres de Javier Aguirre, ha entrenat este matí per a preparar aquest partit de diumenge a les 9 de la nit en els camps, en els campos d'esport del Sardinero, on tornarà la competició per als nostres i on serà l'estrena del València de Javier Aguirre, amb l'objectiu d'aconseguir una victòria que servisca per a pujar llocs en la classificació i veure de manera diferent del que ve per davant. Hem de comentar, per parlar de noms propis, d'aquest entrenament del matí, que Rioja continua treballant per a tractar d'estar, per a tractar d'aplegar al partit de diumenge. Fulquier ha entrenat amb quasi total normalitat. Copete també ha fet part de l'entrenament amb el grup. I en este cas, Danjuma ha estat al gimnàs, ha estat al marge d'un equip en el que ja hem dit dies enrere que estan entrenant jugadors que s'han perdut les últimes jornades, com Tàrrega o Mukhtar Diakhaby, així que notícies prou positives en aquestes últimes jornades, en aquests últims dies d'entrenament de cara a aquest partit. Encara queda molt de camí per recórrer fins a diumenge i esperem que puguen seguir sumant-se efectius de cara a aquest duel contra el Racing, com els que van sumar-se, estos sí o sí, si no passa res estrany, en l'entrenament de demà, que són Estole Dimitrescu i Guido Rodríguez. Dimi, que ha estat amb la seva selecció amb Macedònia del Nord, disputant diversos partits de la UEFA Nations League, amb la selecció de Macedònia del Nord, i Guido, que ha estat en la selecció de l'Argentina, en este cas no jugant, però sí participant en aquest homenatge a Leo Messi, un Guido Rodríguez que estava agraït al València per haver-lo deixat participar en un homenatge a Leo Messi en una selecció argentina en la que Guido, junt a Messi i els seus companys, va ser campió del món en el Mundial de Qatar i també pues, és un habitual, no? Ha sigut un habitual en moltes convocatòries en les que ha estat Leo Messi.
5: Muy contento, muy feliz de estar acá, también agradecerle a mi club que me dejó venir, que era importante para mí, y nada, contento, disfrutando de este día que va a ser un antes y un después, como dijo Leo, de ahora apoyar a toda la nueva generación que viene desde atrás, que tienen muchas cosas para dar, y con todos los chicos que ya vienen estando, que los van a ayudar desde allá adentro, y nada, estar todos juntos, unidos, a disfrutar todo lo que vivimos, y que seguramente que hay muchas cosas.
6: Sos un privilegiado, Guido, ¿no?
5: La verdad que sí, muy contento.
7: ¿El lío que está dejando el lío para la juventud?
5: Todo, la verdad que todo, creo que lo que mostró de caerse una vez y volver a levantarse, y era nuestro ejemplo adentro del vestuario siempre, y bueno, creo que es un ejemplo de vida para todos.
0: Guido Rodríguez parlant de Leo Messi, i agraït, com diem, al València per permetre-li estar en ixe homenatge a Leo Messi demà, novament als entrenaments. I hem de parlar també de la Copa del Rei, que està sent actualitat esta setmana. Ja ho saben, que el València s'enfrontarà al Tavernes, a la Unió Esportiva Tavernes, equip de Lliga Comunitat, en la primera ronda de la Copa, i ja tenim horari. De fet, este matí, a migdia, s'ha donat a conèixer l'horari. El València s'enfrontarà a la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna el dimecres 28 d'octubre a les 9 de la nit. Eixe és el dia i l'hora fixades per la Federació Espanyola per al duel de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El que no sabem encara és on va disputar-se este partit, perquè, com ens dia ahir en l'informatiu el seu president, Salvador Talens, ells volen jugar en el Municipal de Tavernes, però no saben si van a poder-ho fer, les condicions de l'estadi són les que són, i la normativa i les exigències de la federació pues, estan a l'espera de conèixer quines són i saber si poden aplegar a complir pues, tot el que els demana la federació per a un partit de tal dimensió per a rebre un rival com el València. Ells ho tenen clar. Si no juguen al Municipal, volen fer-ho al Camp de Mestalla.
8: Sí, home, intentaríem jugar així. Sabem que a lo millor està molt complicat perquè les infraestructures que tenim nosaltres no són especialment el que demana la Federació Espanyola, però bueno, tenen que vindre a veure-mos. La mateixa Centaes crec que són 800 persones. O sigui, a la grada, veus, només n'hi ha 800. I nosaltres també, i el poble també vol que juguem així. Però clar, s'ha de veure tot, perquè clar, a veure on claves tu si tens una, jo què sé, una afluència de públic que vol vindre d'això, de 2 o 3 mil persones, on les col·loquem? Home, jo com a president, per anar a jugar a lo millor al Gira o a Gandia, si està la possibilitat d'anar a Mestalla, preferiria Mestalla. I de Montes d'enguany, teòricament, l'últim any de Mestalla seria lo seu. Mm-hmm. O sigui, ningú millor recompensa per als jugadors, per a l'entitat, i fins inclús per al València, pues, l'última, per a nosaltres, l'últim que es podria veure en Mestalla, que està que era el Tavernes allí, entonces és valorar-ho tot.
0: Pues anem a veure què passa, i mira, pensant-ho, igual podrien estar, és possible, no ho sé, això ja no depèn de nosaltres, dependrà del míster de Javier Aguirre, si estan o no els dos protagonistes que veis ja per així en el Media Center de la Ciutat Esportiva de Paterna. Vaig a demanar-te, Carlos Sánchez, el nostre tècnic, si ens pots ajudar a traslladar-nos allà a la part de fora de l'estudi per estar més còmodes i poder xerrar amb dos protagonistes d'excepció que anem a tindre així, en Sentiment VCF, després de la publicitat.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment. El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
6: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
2: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
9: Fames de Sentines. Ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
2: Valencianista, ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del

0: los entrenamientos y actividades que realizamos con ellos y que encima aprovechando que vienen para fallas, es una experiencia totalmente completa y que a nosotros nos hace sentirnos muy orgullosos, y que tengamos a este equipo, al Team Gaya y al Team Soler de la Academia de Canadá aquí con nosotros en Valencia.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola afición, soy Gamón. Sigue en la radio del Valencia todos nuestros partidos.
3: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
4: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
5: Valencianistes, soy Joel Fontanet. Sigue los partidos de València Mestalla en la radio oficial del club.

0: vamos en gran número porque saben que de una de esas charlas salen muy nutridos y con muchas ideas y muchos conceptos que luego ellos los van a aprovechar.
1: Al final eso es lo importante y para lo que está este proyecto es con eso VCF. Orts, no sé si tienes alguna para terminar.
2: Sí, quería preguntarte por esa parte, ¿no? Que también motiva mucho a los chavales y más a una escuela tan grande como la vuestra, de poder estar, ¿no?, un poquito más cerca de ese radar del Valencia, ahora viendo también cómo están subiendo muchos jugadores de la academia al primer equipo. Supongo que para algunos de vosotros, aunque sois una escuela que tiene altas categorías y que es de rendimiento, pero entiendo que alguno pues siempre piensa, ¿no?, poder dar el salto.
0: Sí, nosotros la verdad que llevamos ya bastantes temporadas incorporando gente a jugadores a la Academia del Valencia, desde querubines hasta fútbol 11. Todas las temporadas, dos, tres, dan el salto. Entonces, por parte, eso quiere decir que se está trabajando bien en el club y por otra, que al final ilusiona que los chicos y chicas que están aquí que vean que tienen una posibilidad de jugar en un club de élite.
1: Menos este domingo, que hay rivalidad a nivel deportivo durante 90 minutos, ¿no?
0: Sí.
1: Pues ahí estará Pablo Orts para contar en VCF Media Radio lo que va a ser esa jornada para el filial valencianista, como contábamos anteriormente, el duelo, el derbi que vamos a tener ante el Torrent Club de Fútbol. Ahora nosotros conociendo un poquito más cómo le va la temporada a la escuela con su coordinador de Fútbol 8. José Luis, que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, que seguimos en contacto, ¿vale? A lo largo de esta temporada, con ese vínculo que hay establecido entre vuestra escuela y el Valencia Club de Fútbol. Cuídate, un fuerte abrazo.
0: Un abrazo para vosotros también.
3: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
4: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
5: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
6: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amunt València!

0: imagen, ¿crees?
1: Con el brazalete.
0: Tienes la imagen de Penef con el brazalete de capitán en esa final. O sea que crees tenerlo
1: meridianamente seguro.
0: Sí. La opción B, Penef. Muy bien. Pues vamos a ver lo que sucede. Marcamos entonces Penef. Parece convencido Esteban. Cree que recuerda esa imagen de el futbolista búlgaro con el brazalete del Valencia. Y vamos a marcar entonces esa opción. En Twitter, @cuantosabesvcf, vamos a ver lo que nos cuentan. Por aquí hay aciertos, hay algún error. Ahora enseguida estoy con todos ellos. Nuria, ¿tú quieres saberla?
2: No, no sé cuál es.
0: ¿Verdad que los rebotes para Nuria pueden ser de épocas que ella no ha vivido? Ya sabéis que la norma de esta edición es que las preguntas están adaptadas a la edad de cada concursante. Está claro que los concursantes jóvenes pueden no haber vivido algo. También es cierto que tienen menos donde recordar, ¿no? Menos años donde recordar. Marcamos la opción B, Pene, y comprobamos. Sí, Esteban, efectivamente era Pene. Tercer punto para ti, 3-0 en el marcador.
3: Hola, afición. Soy Iker Córdoba. Sigue en la Radio Valencia todos nuestros partidos.
4: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
5: Un sentimiento eterno. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
6: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol!
5: T'informem cada dia amb rigor.
7: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
5: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
8: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
5: Sense oblidar-nos del Mestalla.
9: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
5: Ni del femení.
10: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
5: Ni de la Academia.
11: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a La Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
5: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Connecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio.
12: VCF Educa, valores que activan, segunda parte.
13: Joaquín Sorribas, responsable del departamento psicoeducativo de la academia, indica algunos consejos para entrenar tus valores.
14: Si te pregunto si eres una persona con valores, seguramente me dirás que sí. Si te digo cuáles son tus valores y que los digas de memoria, probablemente dudarás. Y si te digo si eres consciente diariamente de sacar tu mejor versión de acuerdo a los valores, probablemente digas que no. No te preocupes, porque los valores hay que hacerlos explícitos, hay que desarrollarlos y hay que entrenarlos. Te sugerimos varios pasos. 1. Mira hacia atrás, revisa tu pasado y conecta con tus raíces. 2. Pon una lista larga de valores e intenta sentir cuáles te identifican. Deja que tu corazón te indique cuáles son coherentes con tu identidad y acaba generando una lista de 10-12 valores. 3. Esos valores, ordénalos en estos tres grupos. Valores de aceleración, que son esos valores que te dan en el...
5: La salud valencianista a VCF Radio.
15: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
16: Hola, bona vesprada.
15: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UBCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
16: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
15: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
16: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
15: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació?
16: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
15: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
17: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
16: Ahí está. El explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
15: Ese sería el primer pas, ¿no? El reconèixer que estem davant una parada cardiorrespiratòria en un